0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de les derivades de l'estiu és l'elevada mobilitat arreu del territori. Això suposa increments poblacionals temporals, però no sempre dels serveis. La manca de metges en l'àmbit rural durant aquestes setmanes és encara més evident. A la Vall del Lord, al Solsonès, ajuntaments i veïns denuncien que l'assistència mèdica cada vegada és més precària perquè no hi ha recursos per cobrir tots els serveis. Una situació que s'agreuja durant l'estiu amb les segones residències. Pepa Sant Genís.
2: Els veïns i els ajuntaments de la Vall del Lord, al Solsonès, exigeixen solucions a les dificultats amb què es troben el centre mèdic que dona cobertura a les tres poblacions de Sant Llorenç de Morunys, la Coma, la Pedra i Guixers d'aquesta vall. Denuncien que quan la metgessa habitual no treballa, no es cobreixen totes les hores. Sant Llorenç de Morunys disposa d'un dispensari mèdic que depèn directament del Consorci Sanitari del Solsonès, gestionat pel Consell Comarcal del Solsonès, i que dona cobertura a aquestes tres poblacions de la Vall de l'Or. En global sumen una població d'uns 1.300 habitants fixes, però que creix molt a l'estiu per les segones residències. Francesc Riu, alcalde de Sant Llorenç.
3: I fa això un any doncs, que anem veient que no es supleixen les baixes del metge titular. Nosaltres això ho hem traslladat cada cop en el centre sanitari perquè es fiqués remei, que s'ha de fer un esforç per la zona on som, estem allunyats de tot arreu i per no deixar descobert aquest servei.
2: Els veïns denuncien que cada cop tenen una assistència més precària i no descarten organitzar mobilitzacions. Elena Sala, veïna de Sant Llorenç.
4: Hem perdut doncs, pediatre, llavors comadrona, que venia un cop a la setmana, el pediatre també hi era un cop a la setmana i tot això s'ha d'anar a Solsona. Aquí hi ha molta gent que no té cotxe, que no, bueno, gent gran que no condueix.
2: També lamenten que fa 15 dies que pateixen problemes de cobertura i d'internet, però a la seva banda Fons, el centre sanitari, ha explicat que quan la titular del consultori no treballa només poden cobrir la seva jornada parcialment, ja que pateixen una manca de professionals.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Silenci.
6: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
7: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.

0: Sí, senyors, tutti quanti. He vingut per dir un pregó i el que migri que s'aguanti perquè sempre tinc raó. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que em contempla. Aquest poble que em contempla. Dolçament agermanat. I que sempre fa bondat, que si no mal aniria. Està avui de festa gran perquè Santa Rosalia. Vull dir Sant Gregori el Gran. No hi fa res, Sant Zacaries. Bé, com els hi plagui a vostès, perquè jo no tinc manies i cedir no em costa res. Vet aquí un dia solemne, dia vell, de germanor. Si voleu parlar, parlem-ne, perquè si no me'n vaig jo.
1: Adéu, adéu.
0: Les virtuts les tenim totes. Traiem pedres fins dels pans. Ah, bé, sí, al revés. Amb quatre gotes fem prodigis sobrehumans. També tenim quatre barres, quatre quartos, molta pau, barretines i samarres, sardanes i un cel tot blau.
2: Ai, que bonic.
0: Per això som més bons, més savis. I donem prova de seny, que ja ho deien sempre els avis, qui anys passa dies en peny. Ja sé el que em dic, paciència, i porteu-vos tots com cal, que el cridar i la violència són mal vistos des de dalt. Apa, doncs, felices festes, aneu sempre amb el cap dret, les donzelles sempre honestes i els xicots al clatell net. I calçant a la patrona us mantingui l'il·lusió, senyors, fins una altra estona,

Estimats germans, els que veniu cada diumenge i aquest ramat de menjapans que se'n despenja per aquí només de tant en tant, perquè és costum de la diada, o per convèncer el sant que els apugi d'un cop la setmanada. Us conec des del dia del bateig, com qui diu, des de l'any de la picó. I ja sé que us ve mareig quan vos faig un sermó, però conformitat i que Déu em perdó, que segons m'han dit en el poble del costat la cosa va molt pitjor. I si el que el senyor mana és ser pastor d'unes ovelles amb molta llana i amb massa son a les orelles, i estic parlant dels que tinc del davant, és perquè em vol provar carregant-me fins dalt per donar-me demà la glòria celestial i que me l'hauré guanyada, refonoll. I a veure si penseu que baix hi ha foc i tots haurem de fer la mort del poll i alguns es rostiran molt poc a poc. Que ja ho diu la trinca, si has pecat, ja estàs fotut. De què vos serveix, a les bruixes? Passejau-se hivern i estiu, tot ensenyant les cuixes. I aquell que va al darrere l'estrangera per donar-li de sopar, no es busca un feix de garrotades seques? Penseu que som carronya, que no tenim vergonya. I no vulgueu matar tot el que és gras, val més menjar poc i pair bé. Homes, per què heu de ficar el nas on no us convé? I noies, pareu una estoneta de fer la ruca i la ramoneta. Heu de seguir l'exemple d'un patró com el nostre, tan colossal, que en lloc d'un temple li hauríem d'aixecar una catedral. I apa, aneu a fer voltetes pels carrers engalanats. Ull viu, orelles dretes, però res de fer maldats. I que el sant ens faci bons de tots plegats. Si és que vol fer, i ja ens sent. I s'ha acabat, amén.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Bona nit.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: இந்த பொழிச்சிக்க பிக்கப்பையடிக்க கமத்தோல்
1: Batani, sis, pols, xics, pics, pallarics, camators i becarics.
2: I en Pinxo li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó?
3: I el Panxo va dir al Pinxo...
2: Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec. La perdiu li diu a la garça. On ets tu, garça?
4: Estic, estac, estac, estic.
2: I tu, perdiu?
4: Estic estacat a casa castell d'estac.
5: I 16 jutges d'un jutjat?
2: Carric, carrac, carric, carroc.
6: I la boteta de vi, vi, té.
7: Té tapi de por? Tapi de por, té.
2: Duc passec al sac.
8: No sé com soc i el suc on suc.
9: Perquè som com som, som com som.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
3: Pessigolles.
4: Ah, quin mal.
3: On?
4: Al coll. Tinc tortícoli.
5: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.

0: Planxisteria Jordi García de Vilamaya, el taller de planxa i pintura amb més de 30 anys d'experiència.
1: Tracte directe i familiar.
0: No dubteu en trucar. Per més informació, al telèfon 972 52 55 44.
2: 972 52 55 44.
1: Servei de vehicles de substitució.
0: Els atendrem com cal.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ei, com estàs?
3: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
4: Escolta,

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Sabassona.
0: Situat sobre un penyal prop del Coll de Sabassona, el terme municipal de Tavèrnoles, a la comarca d'Osona, actualment és un casal de propietat privada. Se'n conserva una estructura de planta triangular d'uns 12 metres quadrats i una alçària de 5 metres amb uns murs que fan més d'un metre de gruix. L'espai interior està cobert amb una volta i a un costat hi ha una petita obertura que just hi passa una persona. L'església consta d'una sola nau, sobrealçada posteriorment, al 1035, que té un absis semicircular a l'est i dues absidioles, una al costat nord i l'altra al sud. A banda i banda de la nau hi ha dues capelles laterals afegides posteriorment. A la façana principal hi ha la porta d'entrada, que va ser modificada al segle XVII. Les primeres dades que se'n coneixen són de l'any 921. Tot i que en un principi va pertànyer als comtes de Barcelona, posteriorment, al bisbat de Vic, li van donar la possessió a Folc de Cardona fins que morí l'any 1086. Durant el segle XIV va pertànyer als comtes del Pallars i després als Sabassona, que van ser succeïts al segle XVI pels Vilanova, que aviat van recuperar el nom Sabassona. La història també diu que al segle XV l'edifici va quedar molt destruït a causa de les guerres entre la Generalitat i el rei Joan II, que el 1811 els francesos el van incendiar i que al segle XVI es va sobreaixecar l'edifici i després de la Guerra Civil es va reformar l'interior. La llegenda.
2: L'extens sector de Sabassona, el dret de cuixa, que segons la tradició popular és una de les facultats que els homes poderosos podien exercir, era compartit entre el prior de Casserres i el baró del castell. Es diu que el prior tenia el dret de dormir amb la núvia el dia del seu casament abans que ho fes amb el marit, i sembla que l'usava cada vegada que podia. S'explica que fins i tot al monestir celebraven l'esdeveniment sacrificant un cabrit que havia de portar el nuvi. Si algun dels nou casats

0: Lenny Astut, assegut al cap del llit amb una arma a la mà, li va dir: Pare Bartomeu, si aquesta nit algú es mou, anireu a sopar amb Déu.
1: Us proposem consultar els webs tavernoles.cat o laplanaweb.com. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca de Rafael Dalmau Editor.
2: Bona nit.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Estic tan emocionada amb això i aquest record me'l tindré sempre tota la meva vida. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.

Saps quin és l'origen de la roba interior? A l'antiga Roma, tant homes com dones feien servir una peça anomenada subligàculum, una mena de calçotet o faixa de lli o cuir que es lligava a la cintura. Aquesta peça, més funcional que estètica, protegia davant activitats físiques o es portava sota les túniques. Curiosament, no tothom la feia servir, i algunes dones romanes preferien el strophium, una banda de tela per subjectar el pit, considerada un precursor del sostenidor modern. Durant l'edat mitjana, la roba interior era gairebé inexistent per a la majoria, ja que es considerava supèrflua i fins i tot poc higiènica. No va ser fins al Renaixement que les classes altes van començar a portar camises de lli, que cobrien tot el cos i es canviaven amb poca freqüència. Al segle XIX, amb la Revolució Industrial, la roba interior es va estandarditzar i van aparèixer els primers dissenys massius, com els calçotets llargs per a homes i les combinacions de sostenidor i calces per a dona. Avui, la roba interior no només és funcional, sinó que també és un reflex de l'estil i de l'identitat de cada persona.

0: pensar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
1: Uf. Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.
0: Què necessites avui?
3: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
4: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
5: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
6: Compartint emocions.
7: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Roba d'una estrabada una cadena d'or a la Jonquera i, quan el detenen, se l'intenten passar. Els Mossos i la policia local van arrestar l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència. Detingut a l'Escala, un home de 23 anys per 7 furts en només 15 dies. El juliol ja havia estat detingut dues vegades més per delictes similars. Us hem comentat alguna vegada que hi ha cervells que no tenen remei, doncs això. Nova alerta per una estafa telefònica a Figueres. Tant Comerç Figueres com l'Ajuntament han advertit que en els últims dies un individu, a qui encara no han identificat, ha trucat a diversos establiments de la ciutat i, fent-se passar per un conegut del seu interlocutor, a qui li ha piratejat els comptes bancaris. No us fieu de ningú. Per telèfon, res de res. Està així el tema ara mateix.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: informació, música, entreteniment.
1: El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
2: La nit.
3: Això ja està a punt. Aquí.

0: Olga Rodríguez, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Goyo.
0: Jo aquest matí he estat a punt, eh?
1: De clapar-te.
0: Hombre, he fet allò dels 5 minutitos més.
1: Això més, no es pot fer mai.
0: Ja ho sé. Però és que, de veritat, eh? I m'encanta que estigui avui el doctor amb nosaltres. Ostres, de veritat, eh?
1: Ens ha de fotre moltes bronques, eh? Sembla el doctor.
0: Jo tinc el rellotge canviat, doctor.
2: Bon dia.
0: Em falten piles, em falta corda, em falta tot.
1: Jo mirant el llibre, doctor, bon he vist que tot ho faig malament.
2: No, no és que ho fem malament, El que passa és que el món en què vivim s'ha apartat molt del que és realment la conjuntura entre el que el nostre cos necessita i el que està bé per estar amb l'entorn que ens envolta en bona harmonia. De fet, la salut està totalment lligada amb tots els estímuls externs que rebem diàriament. Per exemple, el llum i la foscor. La llum i la foscor són dues coses que posen en vora aquest rellotge. De fet, el que hem fet amb aquest llibre, que per això es diu Tokei, perquè Tokei és en japonès, és rellotge. I vam trobar aquesta... Bueno, tu ja saps, ara t'explico una anècdota que és una... Els científics, quan descobrim una cosa, quan estudiem, ens pensem a vegades que descobrim la sopa d'all, eh? I després resulta que la cultura popular ja fa anys que parla d'aquestes coses, no? I concretament va ser la cultura japonesa. Gràcies a un molt bon amic, que és el Francesc Miralles, que ens va passar uns texts, ens explicava que precisament al Japó ja parlaven de que a dintre del cervell hi havia un rellotge que ens posava en vora amb el nostre entorn, deien ells. Doncs bé, després hem descobert que dintre del cervell tenim un grup de cèl·lules, que és el nostre rellotge biològic, que és el que ens fa, per exemple, dormir de nit i estar despert de dia, però també controla altres ritmes del nostre cos. Ritmes vol dir coses que anem fent periòdicament cada 24 hores.
1: Els ritmes circadians, no?
2: Correcte, per això és circa, que és a la vora, diano, d'un dia. Circadiaris són cercles o cicles d'un dia. N'hi ha, per exemple, de la fabricació d'hormona del creixement. Per exemple, a la nit la fabriquem, de dia no la fabriquem. I què fa l'hormona del creixement? Doncs tothom diu, bueno, doncs fent-se créixer, no? Això en els nens, però en els adults el que fa... No. El que fa ens repara la pell. Per això la gent que dorm malament fa ulleres. Fixa-t'hi amb aquest senyor que s'adorm aquí al costat, que està escoltant-nos, fa ulleres, aquest senyor. Per què?
0: Ja, home, no, doctor, això no. Sí que tinc ulleres, però...
2: Em portes ulleres.
0: Porto ulleres de veure, però faig ulleres.
2: Fas ulleres, clar.
0: Sí, en faig moltes.
2: Perquè segurament has dormit poc. O sigui, i aleshores totes aquestes coses, avui en dia hem descobert que aquests rellotges, perquè funcionin bé, necessita que li donguis corda, com tots els rellotges del món. I la corda són les informacions externes. I tornant al que em preguntaves al començament, aquestes informacions externes, avui en dia, estan totalment dislocades, fora de lloc. Per exemple, mengem quan volem, anem a treballar quan ens deixen, fem esport quan podem, etc.
1: I el mòbil, no? És
2: un
1: altre esclau, no?
2: És una altra de les accions externes que no ens van bé. De fet, nosaltres el que hem fet en el llibre és, primer, explicar que existeixen aquests rellotges biològics. En realitat, ho sabem molt bé, s'ha descobert, i tu saps, fa 2 anys van donar el Premi Nobel als científics que van descobrir quin és el mecanisme biològic i, sobretot, genètic que controla aquests rellotges. Aleshores, tota aquesta gent que fa anys i anys i anys, aquí a Espanya tenim gent boníssima, des del doctor Juan Antonio Madrid i el seu equip, el doctor Díez Noguera, aquí a la Facultat de Farmàcia, gent boníssima que ens ha anat explicant què fan aquests rellotges. Aleshores ens han dit, o anem d'acord amb aquests rellotges o estarem malalts. Aquesta ciència d'estudiar els rellotges que controlen les nostres funcions es diu cronobiologia. I aquests són els experts que ens han explicat, doncs, què passa si no tenim aquests rellotges en vora. En realitat, el cos humà té 3 temps. Si nosaltres deixem, per exemple, jo et dic, anem a una cova, tu i jo, i ens tanquem allà, que ens donguin menjar, que ens deixin dormir i que ens deixin fer el que el nostre cos vol. Què farà el nostre cos? Doncs cada 24 hores anirà repetint. Estarem desperts, estarem dormits, tindrem gana, no en tindrem. És a dir, ell sol ja funcionarà. Això se'n diu el temps intern. Després hi ha el temps extern, que és el temps social, que és l'hora que et fan venir a la ràdio, que és l'hora que et fan anar a recollir els nens, és l'hora que et fan arribar a casa, que sempre és tard i no tens temps mai de res. Aquest horari extern, aquest temps extern, està totalment, però totalment fora de lloc. I més ara, per exemple, que canviaran l'hora, encara serà pitjor. I per tercer temps que tenim, la tercera funció que ajuda en aquest rellotge és el que en diem el temps de la llum i el sol. Aquest és el principal, o aquesta és la principal informació que dona al rellotge un bon funcionament. I un exemple només. I si parlo massa em talles, eh? Perquè això sembla que faci una conferència d'aquelles seguides. No se m'adorm la gent quan parlo. Aquesta influència del sol i de la llum és el que ens dona el nostre temps solar. Però això, fixa-t'hi bé, ara, en l'actualitat, tenim llum i tenim foscor a 24 hores del dia. Per exemple, avui, que és un dia que fa sol a fora, us fan treballar aquí, que teniu llum, però no és gaire llum aquesta que tenim aquí. Clar, tu estaries molt millor si estiguéssim a la plaça Catalunya, allà amb un banc, parlant, allò tindríem la llum de fora. Aleshores, fixa-t'hi, què ha passat o què hem fet amb l'evolució humana? Clar, anem avançant en moltes coses, però no sempre cap al millor camí. En el llibre explico una història que jo sentia del meu besavi, que deia, mira, el teu besavi, m'ho explicava l'avi, evidentment, perquè jo el besavi no el vaig conèixer, el besavi es llevava a les 5 del matí, o a les 6 del matí, depenent de si era l'estiu o si era l'hivern, que era el moment en què
1: sortia
2: el sol. El seu despertador era la llum. Què feia el besavi? El besavi esmorzava, i esmorzava la cuina de proximitat, sí? Què vol dir això? Bueno, doncs les patates que cultivava l'àvia, l'ou ferrat que es feia amb l'ou de la gallina que anava a buscar ell, i la llet que bevia segurament de les ovelles o de la vaca. És a dir, menjar de proximitat. Què feia després l'avi? Agafava, en aquell cas, el meu era pagès, i agafava el mulo, i recordo agafar el mulo a l'avi, s'anava caminant fins al tros, exercici. Fixa-t'hi, feia exercici a primera del matí i li tocava la llum del sol, perquè evidentment anava caminant, fins que arribava el tros. Què feia en el tros? Treballava, més exercici, més llum del sol, i la llum del sol és una llum forta que el que fa és dir-li al cervell que pari de fabricar la melatonina. Ara t'explicaré què és. L'avi seguia treballant i, fixa-t'hi, dinava a la una i feia la migdiada a les dues. Per què? Perquè si es llevava a les 6, la necessitat de la migdiada sempre és 8 hores després d'haver-nos llevat. Si nosaltres ens llevem a les 8 del matí, la siesta, ens vindran les ganes de fer la siesta a les 4 de la tarda. I no té gaire que veure amb el menjar. Té a veure amb el seu ritme biològic. Aquest avi treballava tota la tarda i tornava a casa amb el crepuscle, és a dir, la llum del sol. Ell ja calculava el temps necessari per arribar a casa i que no es faci fosc, perquè no hi havia llum. I a casa què feia? La llum que tenia era el foc, un candil o les espelmes, i menjava una altra vegada cuina de proximitat. I després sortia fora amb la cadira i parlava una mica amb els seus companys. Fixa-t'hi que t'acabo de descriure, no? És a dir, quina vida més ben lligada als estímuls externs de la llum i de la foscor. Però és que, a més, feia exercici i cuina de proximitat. La llum que li tocava quan tornava a casa, aquesta llum del crepuscle, és una llum de color taronja. I aquesta llum, quan arriba al cervell, li diu a un punt molt concret, que és la glàndula pineal, un trosset del cervell, que comenci a fabricar melatonina. I la melatonina, és la substància que li diu en aquest rellotge que al cap d'unes hores ha
1: de dormir.
2: I l'avi de feliç.
1: Clar.
2: I nosaltres som infeliços.
1: Perquè tenim tot al revés.
2: Clar, tenim llum 24 hores. Quan abans em deies allò del mòbil, és exactament això. Què fa la llum del mòbil? Encara que són molt llestos els que fan mòbils i et posen una funció que es diu night shift, que vol dir modo noche, Doncs no és modo noche. L'únic que fan és baixar la intensitat de la llum, que és una llum blava, que no, encara que ja sembli taronja, és una llum blava, i que el que fa aquella llum, quan nosaltres contestem els dos últims correus, o mirem també amb el TikTok, el que passa és que para la fabricació de melatonina i aleshores aquesta gent no pot dormir. I tot això
1: per si vostè diu que durant la nit no hauríem de mirar quina hora és, que no ens hauríem de despertar amb el mòbil com a despertador, no? Que hauríem de tirar del rellotge de tota la vida. Hi ha una sèrie de coses que la vida moderna ens ha portat i que he vist en el seu llibre, doncs, que justament ho fem tot molt malament. Recordo en altres entrevistes amb vostè que em deia, tu el que no has de fer és llegir al llit, perquè estàs tot el dia i has de buscar altres estímuls, o sigui, no, evitar aquests estímuls, no? Buscar coses que et facin dormir.
2: És així. Fixa't que en el llibre es diu El mètode Tokay perquè és una sèrie de normes, de tips, de consells, però que estan basats en tot això que acabem d'explicar. Clar, totes aquestes coses, tots aquests consells, si no dius el per què els expliques, la gent dirà, bueno, però això ja s'ha fet tota la vida, això és normal, això és molt fàcil de fer. És a dir, si tu vas al llibre i només vas a la part del mètode, és a dir, quins són les recomanacions, no servirà per res. Tu has de saber el per què no es poden fer certes coses, no? I fixa-t'hi que això que acabes de dir és un d'aquests tips que està relacionat amb el tema de la llum i la foscor. L'altre, molt important, és entendre que el son no ve de cop, el son es prepara.
1: T'has de preparar molt bé, no?
2: És com la llum i la foscor, és la llum del dia no s'acaba de cop i ve la foscor, no, ve el crepuscle, és a dir, poquet a poquet, el dia deixa pas a la nit. El dia seria la vigília. La nit és la son. Per tant, si nosaltres fem aquest esforç de preparar el son, sempre serà millor. Què passa si no fem això? Bé, doncs que estem treballant fins l'últim moment del dia, contestant els whatsapps o mirant coses i de sobte anem al llit, apaguem el llum i ens quedem amb els braços creuats mirant cap amunt, esperant que el Deus Morfeus vingui i ens abraci. Clar, i això no existeix.
1: No és tan fàcil, no?
2: I ulls en blanc durant voltes i voltes. Per això aquests consells que evidentment han estat provats, és a dir, tot el que nosaltres posem amb els llibres és sempre els aspectes científics, i aquí aquesta vegada concretament jo he tingut molta sort perquè jo ja no volia escriure més llibres, ja n'hem escrit molts de llibres.
1: I l'ha convençut la filla?
2: Sí, perquè ella va dir no, perquè aquesta temàtica que ella ha estudiat molt, perquè ella ha treballat també amb aquests professors que t'he citat abans, clar, ha vist que això era una cosa molt important i més ara lligada amb la pandèmia.
1: Clar.
2: Si vols en parlarem.
1: Sí.
2: Però realment, tal com ha explicat molt bé al començament el nostre company, gràcies a ella, que de fet és la que ha escrit la major part del llibre. Perquè clar, si t'hi has fixat una mica, no només parlem del rellotge cerebral que serveix per dormir i estar despert. Hi ha altres rellotges, com per exemple rellotges que controlen el nostre metabolisme. Si no dormim bé, si el rellotge no funciona bé, podem tenir un excés de pes per falta de fabricació de les hormones que controlen la gana i la sacietat. Podem tenir trastorns intestinals per culpa de que el rellotge intestinals no segueixen el seu ritme. Clar, això, quan ho expliques, la gent diu, clar, és veritat. Per exemple, tu tens gana a unes hores determinades, no a l'hora social que et fan menjar, sí? I depèn molt de l'hora que et lleves. Clar, si tu et lleves un dia a les 6 per estar aquí, preparar el programa, i et fan dinar a les 2 o 2:30, diràs, dius que tinc molta gana jo a la 1, o a les 12 tinc molta gana. Clar, el rellotge biològic que controla la gana, que està en l'estómac i els intestins, doncs et diu aquestes coses. Però també hi ha rellotges per les deposicions. Per exemple, tu vas al bany quan realment aquest rellotge controla aquestes funcions. I moltes altres noves, que és el que ha fet la Carla en aquest llibre, és descobrir tot això. La microbiota, que ara està molt de moda, que és tota la quantitat d'organismes que tenim al nostre cos, també segueixen un ritme circadiari. I els medicaments, per exemple, si tu tens la tensió alta, és molt millor que prenguis la pastilla per la tensió a la nit que no pas al dia. Per què? Perquè sabem que la tensió també puja i baixa en funció de l'hora del dia. És a dir, hi ha coses supernoves que poden ajudar molt a la gent, i per això els nostres llibres són eminentment pràctics. Quan vam fer el del nen a dormir, que per cert, la culpable és la meva filla,
1: això
2: ho he explicat
1: ja
2: una vegada.
1: Ja fa 25 anys, no?, d'aquest mètode.
2: El llibre fa 25, però és que ella en té 40, per tant, quan jo la vaig tenir, vaig haver d'aguantar tot.
1: Ho va provar amb la filla?
2: No, ho vaig provar perquè encara no sabia res de tot això.
1: Si no es va beneficiar.
2: No, què va, vaig pensar, hem de fer alguna cosa, hem d'estudiar, i vaig tardar quasi 10 anys a estudiar tot això amb els altres companys. Però bé, em referia que aquesta funció científica d'aquests nous coneixements, quan som capaços de posar-les en paraules molt fàcils, que això sempre ens ajuda el Francesc Miralles, que és el nostre company, doncs entre els tres redactem les, diguem-ne, les idees, no? Per què? Perquè la gent, quan les llegeix, les entengui fàcilment i després les pugui fer. És a dir, tu no faràs mai que algú et faci cas si abans no li has sabut explicar molt bé
1: el per què
2: li demanes allò. Clar, si jo amb un adolescent li dic no faci servir el mòbil abans de sopar, em diré, Sí? En canvi, si jo li dic, mira, si dors malament, una de les coses que et pot ajudar és que no tenir estímuls de llum, no li diguis el mòbil, sinó estímuls de llum i el per què, i aleshores ho entenen. Amb tot això guanyarem clar, molt si ens posem a l'hora.
1: O sigui, hem de posar a l'hora molts rellotges interns, no només un, diversos rellotges interns. És molt important el descans, és molt important les hores de son, que sigui una son reparadora,
2: correcte,
1: que puguem descansar, però és molt important l'alimentació, no? Vostè deia, el seu besavi s'aixecava i esmorzava bé, amb els productes bons, de qualitat, de proximitat, i suposo que amb una quantitat suficient, perquè aquí ho fem tot al revés, no? Potser o esmorzem poc o no esmorzem, o un cafè, o fatal, dinem bastant i sopem molt.
2: Sí, sí.
1: O sigui, fem tot molt malament.
2: Ja hi ha, fixa't que la cultura popular és tan sàvia. T'he explicat abans que tokei vol dir rellotge en japonès. Els japonesos ja fa anys i anys i anys que parlen d'aquests rellotges interns que han d'estar en consonància amb la natura. Això és una cosa de la cultura popular. Però és que la cultura popular també et diu, i en castellà em penso que és desayunar com un rei, almorzar com un príncipe...
1: Desayunar com un rei, un príncipe, sí.
2: Sí, i després cenar com un lacayo, és a dir, no menjar res, no?
1: I també hi ha una frase en català, crec que és que de... com és de grans tiberis...
2: Ah, això, no? Els cementiris estan plens, sí, i coses d'aquestes, eh? Clar, perquè ho fem malament, és a dir, realment, tu quan necessites l'energia és per començar el dia, no necessites l'energia per anar a dormir. I mira, coses més interessants encara, fixa't que tot lliga, no? Perquè vas sentint coses de fora, això de la cuina de proximitat, per exemple. Sí, ara la cuina de proximitat és el que anem a comprar al pobre pakistanès que tenim al costat de casa, ja, eh? Aquesta és la proximitat més pròxima que tenim. Clar. I no és això, no és això, no és això. Però l'avi, el besavi ho feia perquè no tenia una altra manera. No hi havia la possibilitat que tenim ara. Però no només és amb això, sinó són amb moltes més petites coses que no sabíem i que ara sabem. Per exemple, ara està molt de moda el desdejuni o el
1: desdejuni
2: intermitent, sí? Això que en diuen el fasting, en anglès es diu fasting, no? Que vol dir no menjar durant una sèrie determinada d'hores. Clar, així també la cronobiologia, i això la Carla ho explica molt bé en el llibre, que l'estómac, els rellotges de l'estómac necessiten descansar, necessiten parar, i la millor hora per parar és l'hora que coincideix amb el son. Val? Per tant, l'ideal perquè aquest estómac reposi, el rellotge es posi en vora, faci funcionar tots els bacteris que necessitem per viure i les altres funcions que té aquest sistema digestiu, ha de tenir un repòs de mínim 8-10 hores, que se'n diu en anglès fast. I fixa't que hi ha una paraula en anglès que és el esmorzar. Com es diu esmorzar en anglès?
1: Breakfast.
2: Clar, break. Què és break? Break,
1: un parèntesi, no?
2: Vol dir
1: un paron.
2: Trencar, sí. A break és trencar el fast, trencar el desdejuni. I això és ara, bueno, ara és famosíssim, tothom, tu ho fas, jo també ho faig, i l'altre ho fa, i tothom fa.
1: Però ens havien dit que havien de menjar 5 cops al dia?
2: Sí, però com que els metges sempre diem coses...

0: després, de sobte, vam començar a dir no, sobretot, panxa avall. Clar, expliquem el perquè, sabem el perquè, però moltes vegades el primer que pensa la gent diu, mira, aquests beneits ara em diuen això, després em diuen l'altre, després em diran que ha de dormir amb la cama cap amunt, jo qui sé. Però això no és veritat, és a dir, el cas concret dels nens petitets, no els nadons. Abans els fem dormir panxa amunt perquè sabeu que els hi és molt fàcil fer el que se'n diu regurgitacions, és a dir, quan mengen, doncs, com que tenen immadur tot el sistema de l'esòfag, treuen, i de l'estómac, treuen moltes vegades petites quantitats de menjar. I ens pensàvem que aquestes petites quantitats de menjar els podien ofegar. Per això els posaven cada amunt. Llavors hem descobert que si estan panxa amunt, quan fan una petita parada respiratòria, que per als nadons, quan comencen a respirar, no ho fan com nosaltres, perquè el grup de cèl·lules del cervell, el rellotge del cervell que controla la respiració, encara és immadur, i de tant en tant fan petites pauses, és a dir, com petites apnees. Clar, si ell està panxa amunt, el cervell se n'adona que no respira i fa això. Mm-hmm. Per tant, els salvem. És a dir, se salven sols. Mm-hmm. Per això recomanem panxa amunt. Llavors, tornem. No m'he perdut, eh? No. Penses que m'he perdut, ara, eh? No. Anàvem amb lo dels 5 cops de menjar. Mm-hmm. Bé, doncs s'ha descobert que sí que és veritat que potser afavoreix millor no grans quantitats de menjar durant el dia, però el que és més important és que es pot menjar 5 cops durant el dia, però deixant la pausa nocturna ben llarga, perquè està molt ben estudiat que tot el que mengem a partir de les 8-9 de la nit, i sobretot si són sucres i demés, alterem moltíssim el metabolisme, afavorim l'obesitat. Mm. És a dir, la gent, si menja a la nit, s'engreixarà més. En canvi, si fem un dejú molt gran durant el dia i mengem molt poquet a la sopa, ens aixecarem a mitjanit i anirem a la cuina. És a dir, que tot ha d'estar amb equilibri i tot ha d'estar guiat per aquests ritmes biològics. És a dir, què ens ha passat amb la pandèmia?
1: Suposo que s'ha disparat el nombre de casos d'insomni, no? Perquè aquesta ansietat, aquesta preocupació, doncs acaba pagant amb les hores de son, no?
0: 30%, 30% més del que hi havia abans. Abans ja hi havia un 20% de la gent que no dormia, però ara s'hi ha afegit un 30%. Aquest 30% tenen dos símptomes molt clars. Un és la dificultat per començar a dormir, és a dir, venen i et diuen no puc dormir, dono voltes al cap, no puc dormir, i la segona és que es desperten amb molts malsons. En castellà, el que diuen pesadilles. Aleshores, això és els símptomes que venen, i tant afecta aquesta pandèmia, i ara veuràs per què, nens, adolescents, adults i adults grans. I quina és la causa? És a dir, l'insomni és un símptoma. Un símptoma significa que és algo que ens passa, però sempre hi ha una causa que ho provoca, correcte? És com la febre, no? Quan tu tens febre, busques quina és la causa que et provoca la febre. Doncs aquí igual, hem buscat quina és la causa d'aquest insomni. I la causa és la incertesa. La incertesa sobre el que succeeix. El ser humà necessita, per sobre de tot, saber el que passarà. No hi ha res pitjor. Imagina't, vosaltres dos, que us diuen avui aneu a la ràdio, avui no, demà aneu al pis de sota, després, això no pot ser. Per tant, aquesta incertesa ha creat angoixa, i l'angoixa ha creat mal dormir. I l'única manera de treure aquesta angoixa són dues coses, i ja us acabo. La primera és rebaixar el nivell d'informació, correcte? Fer el que en diem una dieta informativa. Nosaltres recomanem que un cop al matí, per exemple, us escolti vosaltres direu les 3-4 coses noves que hi ha sobre la pandèmia i prou. El reste del dia que escoltin música, que llegeixin, que veïn pel·lícules, però que no tinguin més informació, perquè si no va angoixant. I la segona cosa és les rutines. I les rutines les hem perdut. Per què? Perquè si treballem a casa, ens llevem a l'hora que volem. A vegades ens dutxem, a vegades ens dutxem al migdia, a vegades no ens dutxem del tot, a vegades anem amb uns leggings tot el dia per la casa perquè ningú ens veu. No ens cuidem, mengem malament, dormim malament. Hem de recuperar aquestes rutines, que és el que expliquem en el mètode Tokei.
1: Doncs és molt interessant tot el que ens explica el doctor. Realment hem après amb el seu llibre que hi ha moltes coses que les fem molt malament i que és hora de canviar. I vull acabar amb una frase que he llegit en el llibre, que diu que el mètode Tokei és una invitació a fer amistat amb el teu cos i els teus rellotges interns, a sincronitzar-te amb els ritmes de la vida. És el resum del que ens ha estat explicant el doctor Eduard Estivill tota aquesta estona. Moltíssimes gràcies, i gràcies per aquest llibre, perquè ens permet obrir una mica els ulls i intentar fer una vida més acorde amb la vida que feien els nostres avis i besavis.
0: Tornar
1: als orígens.
0: I amb els avantatges que hem obtingut després, perquè podem fer moltes més coses si les fem bé.

0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
2: 107 de la FM.
3: De tota la vida.
1: Us quedeu, oi?
4: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
5: 012, la millor resposta.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà y punto. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La calor afecta també la qualitat del clor. Les analítiques que es realitzen a la xarxa municipal d'aigua dels municipis de Lleida han detectat aquest estiu un augment de la toxicitat. En algun municipi, com Rocallaura, l'Urgell, els veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa. Pepa Sant Genís.
2: Les altes temperatures d'aquest estiu a la plana de Lleida, amb màximes de 40 graus molts dies seguits, afecten el tractament amb clor de l'aigua potable. Així ho ha detectat la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida, que és l'encarregada d'analitzar la qualitat de l'aigua dels municipis. En les analítiques a 200 poblacions han constatat un augment de subproductes del clor a l'aigua que poden ser perjudicials per la salut. Josep Maria Capdevila és el responsable de la unitat d'aigües de la Diputació de Lleida.
3: Que fa l'excés de temperatura ambient és degradar el clor, que és el desinfectant que s'utilitza a l'aigua de consum. Això pot generar una sèrie de subproductes, com els clorats, poden afectar la salut. Ha detectat un augment important de mostres en les quals es detecten clorat.
2: Dels 200 controls realitzats a les xarxes d'aigua municipals de la demarcació de Lleida, en un 10% han detectat aquest subproducte del clor perjudicials per la salut. En alguns d'aquests municipis, com Rocallaura, a l'Urgell, els veïns des de finals de juliol no poden beure ni cuinar amb aigua de la xarxa municipal.
4: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Et fa mandra reciclar, oi? Tant et costa? Tan lluny estan els contenidors? Dius que no tens temps per reciclar, però la veritat és que ja no ens queda temps per no reciclar.
1: No reciclar paper i cartró provoca desforestació, sequera, emissions de CO2. Reacciona. Recicla el paper i el cartró al blau. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens?

0: és Ràdio Vila-sacra.
1: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
2: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
1: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
2: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: Pista de pàdel Vilasacra.
1: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol 7.
0: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vilasacra.
2: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
0: Pista de pàdel Vilasacra.

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlia Gianni Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm, gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-los a llegir-lo, a nosaltres ens agrada.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Queda't amb el millor.
3: Seleccions Ràdio Vilasacra. Tot és més bo.
4: A Navata, Torremirona, Esport i Spa. El club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium. A Navata, Torremirona, Esport i Spa. El club més vanguardista de l'Empordà.

0: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
1: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
0: Maset, el vi de casa. Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.

0: I parlant d'emocions,
1: 56
2: de tota la vida.
3: Abans
4: bla bla bla bla bla bla.
3: Ara
5: Ràdio Vila-sacra,
1: una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Escolteu. La història secreta. Doncs imagina. Torna a connectar amb la vida. Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
1: La rondalla del jugador de Petrer.

història del jugador de Petrer narra que hi havia una vegada un home que es deia Pere Mestre, que vivia al carrer Major de Petrer. Què passava? Que ell tenia un vici i era jugar a les cartes i apostar tots els seus diners. Un dia de tant apostar ho va perdre tot. Va perdre l'herència que els seus pares li havien deixat, les terres i els cultius. I ell no sabia com podia recuperar-les, perquè ell no tenia cap de diners. Aleshores va dir: "Vendria la meva ànima al dimoni si poguera recuperar la meva fortuna." Aleshores, el dimoni se li va aparèixer i va fer un pacte amb ell. El dimoni li donaria una bossa plena de monedes d'or màgiques per tal que Pere pogués recuperar la seva fortuna i, per canvi, li donaria la seva ànima en un període de temps de 10 anys. Però Pere, que era molt llest, li va posar una condició, i era que li donaria la seva ànima en 10 anys, però quan no hi quedaran garrofes als garrofers. Va passar el temps i Pere va recuperar la seva fortuna. Va jugar les cartes i guanyava, i jugava i guanyava. Es va casar i tot. I quan van passar 10 anys, el dimoni va tornar a per l'ànima d'en Pere. Aleshores, Pere el va dur on hi havien els garrofers i van veure que el garrofer encara tenia fruits. I és que resulta que aquest arbre és un dels arbres que mai perden els fruits. Doncs Pere va guanyar i va recuperar la seva fortuna i no li va haver de donar-la la seva ànima al diable.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els hotels catalans han registrat un rècord de viatgers aquest juliol. Gairebé 2,7 milions de persones s'hi van allotjar, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la xifra més alta de viatgers en hotels catalans en un mes de juliol des que hi ha registres. El creixement es deu sobretot al turisme estranger, que ha augmentat en un 4%. El turisme intern també ha crescut, però això sí, de manera més moderada, amb un increment de 1,3%. De fet, és el segon any consecutiu que s'assoleixen xifres rècord durant el mes de juliol. L'any passat, els hotels catalans van registrar 2,6 milions de visitants. Els hotels de les comarques de Barcelona i Girona han registrat un augment de viatgers al juliol del 5% i de prop d'un 4% respectivament. En canvi, les de Lleida ha caigut un 9% i les de Tarragona un 1%. Pel que fa als punts turístics, Barcelona és el destí més pernoctacions registrades, seguida de Madrid i Calvià. En el cas de la capital catalana, augmenta el nombre de viatgers, sobretot pel que fa als turistes estrangers. Durant el juliol, com dèiem, s'hi han allotjat 200.000 turistes més que Madrid. En canvi, els viatgers amb nacionalitat espanyola prefereixen Madrid davant de Barcelona i Sevilla. El preu mitjà d'una nit hotel a Catalunya són 150 euros, un 6% més car que l'estiu passat. Es disparen especialment els preus a la demarcació de Girona, on s'encareixen un 13%.
2: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu-me.

0: Què és la fidelitat? És compromís.
1: És sinceritat.
0: És estima.
1: És confiança.
0: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les centrals nuclears d'Ascó, a la Ribera d'Ebre i Vandellós, al Baix Camp, van produir la meitat de l'energia consumida al país l'any passat. Totes dues van produir més de 22.800 milions de quilowatts hora durant el 2025. Això segons la memòria anual de l'entitat que la gestiona. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Les dades d'ANAP, l'Associació Nuclear d'Ascó i Vandellós, indiquen que el 50,6% de l'electricitat que es va consumir a Catalunya durant el 2025 es va produir a aquestes dues centrals. Una xifra que puja gairebé el 59% de l'energia produïda al Principat i del 9% del sistema elèctric peninsular. L'informe del gestor indica també que la producció conjunta va permetre estalviar 8,4 milions de tones equivalents de diòxid de carboni. Durant el 2025 també s'ha avançat en la construcció dels futurs magatzems de residus nuclears. Un cop estiguin actius, allotjaran tot el combustible gastat que s'haurà generat durant l'operació de les plantes. A les centrals d'Ascó i Vandellós 2, recordem-ho, hi treballen 864 persones de forma directa i unes 1.000 més de forma indirecta.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: La millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
4: El secret de l'amor.
5: Pepa, tens parella?
6: Sí.
5: De fa quan?
6: Doncs va cap als 11 anys.
5: 11 anys?
6: Sí.
5: I saps quin és el secret de l'amor?
6: Home, el secret seria difícil, però per mi una cosa important seria saber escoltar.
5: Molt important saber escoltar, doncs... Sí.
7: Requereix el seu temps.
5: Sí.
6: Sí.
5: I paciència.
6: Una cosa que avui en dia, doncs, no tenim massa, però és important.
5: Apuntem saber escoltar com un secret, perquè l'amor triomfi. Gràcies, Pepa.
6: Molt bé, adéu.
5: Adéu-siau.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: Sintonitzes Ràdio Vilasacra.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dos detinguts per robatoris de coure que deixen diversos punts de Figueres sense enllumenat. La Guàrdia Urbana ha arrestat dues persones, una d'elles en dues ocasions, per unes sustraccions que afecten 3.400 metres de cable i costaran més de 48.000 euros a l'Ajuntament. Reincidents que entren tan ràpid com surten i tornen sense cap por. Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d'Alacant a França passant per la Jonquera. La Policia Nacional ha detingut tres persones i calcula que l'organització hauria obtingut prop de 100.000 euros. El descontrol per aturar-ho és total. L'Alt Empordà viu les nits més càlides des que hi ha dades. Diversos municipis de l'Alt Empordà van superar els 40 graus durant la primera quinzena del mes. Portbou va registrar la mínima diària més alta mai mesurada a Catalunya. I els experts asseguren que això és només el principi si no prenem consciència del canvi climàtic seriosament.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions...
3: 69.
4: En temps agitats com els actuals, en els que les tertúlies de baix sostre i els polítics ineptes han fet massa habitual que en un debat guanyi el que més crida o el que més s'acosta a la falta de respecte, és més necessari que mai recuperar l'art de la conversa. Aprendre a exposar els nostres punts de vista sense arrogància, amb serenitat i buscant la complicitat de l'altre. L'origen llatí de la paraula conversa ens remet a conversare, que significa donar voltes entorn d'un concepte. Implica, per tant, en el seu origen que dues o més persones reflexionin en comú sobre una idea per extreure'n les millors conclusions possibles. Però com s'ha de dur a terme la conversa? Doncs bé, ja a l'antiga Roma, el gran pensador Ciceró va dir que el que entaula una conversa mai ha d'impedir als altres participar-hi, com si fos una propietat seva, sinó que ha de pensar que, com en totes les coses, en la conversa general també és just que hi hagi torts. Han passat 2.000 anys des d'aquesta frase i sembla que encara no ens n'hem adonat. Avui, doncs, així serà el nostre temps de la bona música.
1: El programa dels diumenges a les 9 del vespre.
5: Les situacions difícils, les vides complicades per culpa de les addiccions i les drogues no són irreversibles. Amb Equilibrium Centro hi ha sortida. Si ho necessites o saps d'algú que ho necessiti, posa't en contacte amb nosaltres. Som professionals contrastats en aquesta lluita. Possibilitat d'ingrés. EquilibriumCentro.com EquilibriumCentro.com Castelló d'Empúries. Primera visita gratuïta.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
6: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: I parlant d'emocions...
3: 31.
7: Vale.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Pareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62. Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. On no arriba la paraula oral, la música hi arriba.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: Ei, trucant sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon i no us farà mal.
7: És un consell de la municipal. Sona infernal.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Oi, jote.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
3: Em dic Edgar Quirante, estic a l'escola de Avinyonet de Puigventós i m'agradaria que posessiu Avinyonet, no, Ràdio Avinyonet.
4: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè sóc molt aficionat.
5: Hola, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
6: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música, com el Jaume, i també obres de teatre, perquè també faig teatre.
7: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
8: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria escoltar els esports.

sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, el teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

als bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Banc Central Europeu alerta que l'auge de la intel·ligència artificial pot posar en risc de manera indirecta fins a 440.000 milions d'euros de les famílies europees. Molts petits inversors tenen els diners en fons d'inversió que inverteixen en grans empreses tecnològiques, entre les quals hi ha les conegudes com les set magnífiques: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta i Tesla. A través d'un article publicat al blog del BCE, cinc experts de l'organisme europeu fan èmfasi en un risc afegit. Molts particulars no són necessàriament conscients del pes que tenen aquestes grans tecnològiques en les seves inversions, i no només els petits inversors. Les asseguradores i els fons de pensions de la zona euro també hi destinen una part important del seu capital. A més, afegeixen que aquesta concentració es pot convertir en un problema si les accions d'aquestes empreses deixen de créixer o registren una davallada important. Una situació que podria anar més enllà dels inversors i acabar afectant l'estabilitat financera de la zona euro. Els experts responsables de l'article recorden que les borses dels Estats Units i d'Europa estan molt connectades, de manera que una forta caiguda de les grans tecnològiques nord-americanes també podria afectar els mercats europeus.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Escolta. Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: Busques un CRM per la teva empresa? Si és fàcil d'utilitzar, és Toho. Si és adaptable, és Toho. Si és segur, és Toho. Si busques un CRM, necessites Toho. Comença ja la teva prova gratuïta. Toho. Solucions de software per a empreses. És teu. És fàcil. És Toho.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 7 de març del 2024.
1: La difusió d'un rumor infundat sobre un segrestador de nens ha creat una situació d'alarma innecessària a diversos municipis de l'Alt Empordà i altres zones de la província de Girona. Aquesta informació falsa s'ha difós principalment a través de grups de WhatsApps i altres xarxes socials on s'identifica un home com el presumpte segrestador situat a Santa Coloma de Farners. El missatge, que no té cap base real, assegura que l'individu estaria actuant en diferents pobles intentant raptar nens a la sortida de l'escola i freqüentant parcs infantils. Aquesta informació ha generat una alerta injustificada entre pares i veïns de poblacions com Figueres, Santa Coloma i Girona, provocant un nombre elevat de trucades i avisos a les autoritats, incloent als Mossos d'Esquadra i també a les policies locals. Cal destacar que aquest mateix rumor s'ha difós també al País Valencià, generant inquietud entre la població d'aquella regió. Les autoritats de tot el territori afectat fan una crida a la prudència, recordant que no hi ha cap evidència que confirmi la presència d'aquest suposat segrestador. La difusió d'informació falsa, sense cap base real, pot generar pànic i perjudicar la tranquil·litat de la ciutadania.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Les xarxes socials estan molt bé per passar l'estona, per mirar, per veure això, per veure allò, per fer i desfer. Però ulls amb qui les utilitza per fer-se veure, per afany de protagonisme desmesurat, per manipular els altres, per enganyar. A veure, la informació oficial a llocs oficials. Siguem seriosos i responsables, que els temps, i ja fa temps que ens ho demanen, i les persones amb cervell, encara més. Què et sembla, tu? Què en penses? Pensa, pensa.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Jo no sé res.
1: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Que bo.
3: Això és la caixa de sorpreses. La

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
7: De oca a oca i tiro per qui em toca.
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Santandreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Dig, man, there goes Mac the Knife.

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 20.
2: Una porta al món.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Tots sabem que en castellà se sienten en las sillas. I, com que en català el verb assentar-se té una forma molt semblant al castellà assentar-se, sovint també ens assentem a les cadires. Però assentar-se en català no vol dir el mateix que sentar-se en castellà. Assentar-se significa instal·lar-se. Si jo mudo a Reus, m'estaré assentant a Reus. I això no voldrà dir que estigui posant el cul a Reus, sinó que m'hi estaré quedant a viure. Per contra, si poso el cul a un lloc, m'hi assec. En català, ens assentem als assentaments i ens asseiem als seients. Ara bé, si t'asseus a la cadira d'un bar per passar-te tota la tarda fent birres amb les amistats i només t'aixeques per anar a fer pipi, pots dir que t'has assentat al bar, perquè, en certa manera, t'hi has mig instal·lat. T'has assentat al bar, però t'has assegut a la cadira del bar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comença el període de caça de mitja veda a Catalunya, que es prolongarà fins a mitjans de setembre. S'inicia les àrees de caça de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès i permet capturar 6 espècies d'ocells, entre ells la guatlla o la garsa. Lleida, per Joan Álvarez.
2: La mitja veda permet caçar a les àrees de Lleida, la Cerdanya i el Solsonès tots els dijous, dissabtes, diumenges i festius fins al 10 de setembre. I a la resta de Catalunya els dies permesos són 4, el 23 i el 30 d'agost i el 6 i el 13 de setembre. Aquest període permet la caça de la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora eurasiàtica i l'estornell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i en la majoria de casos migradores que assoleixen en aquest període la màxima abundància. Per aquest motiu, la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. Entre les novetats d'aquesta mitja veda destaca que el nombre màxim de captures de guatlla es limita a 15 exemplars per caçador i dia, mentre que la temporada anterior el límit era de 20. Aquest període de mitja veda només es pot practicar a les àrees privades i locals de caça que ho tinguin aprovat en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica vigent, que són un miler. Les comarques de Lleida concentren el nombre més elevat de captures, especialment de guatlla. Durant aquest període també s'intensificaran diferents municipis de les comarques de Lleida el control de les poblacions de conill, aprofitant la falta de vegetació que els fa més visibles.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Pareu bé l'orella.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Doncs sí, la por, el miedo. Jo me'n vaig directament a un llibre que enfoques sobre el miedo. Ja t'hi mores. Ja t'hi mores, i mai millor dit. El miedo és una emoció, ens diu, caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. Tiqui-tucu, tiqui-tucu. Vinga, espavila.
2: Mira, doncs aquí tinc una senyora que es diu Paloma Cavadas, que és especialista en ensenyar a perdre la por a morir. I què diu aquesta senyora? Doncs diu que la por a la mort és només la por al canvi, i que està agafat a les coses alimenta el que es diu por a la mort. Aquesta por a la mort és por al canvi i a la renovació, por a perdre el poder del que creiem tenir, d'això que ens pensem posseir, no? Diu que l'amor és la consciència només a canviar d'estat. Diu que hi ha persones que arriben a donar un sentit a la seva vida amb una gran intensitat. Per aquestes persones, cada cosa que fan, cada instant, equival a tota una vida. Qui viu així, què més li importa un minut o un milió de minuts? Aquesta vida és la que mai té por. Doncs guanya la mort. Això segurament és el que busquem tots, però ens rendim. Paloma Cavadas diu que ens rendim, ens amaguem a les distraccions, la tele, el cotxe. Ens enganxem a tot això i tenim por. Diu que tenim por a morir.
1: Sense cap mena de dubte, morir no ha de ser fàcil. Jo he de dir, hòstia, que m'haig de morir, tu. De totes maneres, si parlem de por, mira, com a anillo al dedo, que deia aquell. La declaració de la renda.
3: Ràdio Vila-Sacra. El xou de la Xandi Xou.
1: Doncs jo continuo mirant Enfoques sobre el miedo, aquest llibre que tinc davant, que d'alguna manera ja, pues, intenta aclarir-me, a mi que tinc dubtes per parar un tren, què és això de la por? Diu, amb un altre pàrraf, des del punt de vista biològic, el miedo és un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. No sé si tu ho veus així o ho veus així.
2: Bé, doncs sí, és un mecanisme que et prepara, que t'adverteix, però el que realment, doncs ja hem dit, ens fa por és aquest canvi, aquest límit de lo que no coneixem, i en aquest moment doncs estem tensos, preparats per això, no? El que no podem fer és realment és ignorar doncs aquest canvi.
1: Carai.
2: Increïble.
1: Sí, mira, per flipar.
4: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
5: Tenim el que d'altres no tenen.
6: Oi, jote.

Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: poseu bé l'orella.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Amb la pandèmia, més de 800.000 persones han hagut de recórrer a les entitats socials. Durant aquest temps, hem acompanyat les persones en situació vulnerable, oferint suport en habitatge, treball o alimentació. Érem necessàries. Ara som imprescindibles. www.somimprescindibles.cat

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: La gent que tenim problemes també tenim dret a estar a dintre de la cultura.
2: Que no se li pot negar a ningú la cultura, perquè és un aliment per la persona.
3: Cada any, milers de persones en risc d'exclusió gaudeixen de la cultura als teatres, auditoris i museus amb Apropa Cultura. Una...

0: celebració al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: A Radio Vila Sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix... I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
2: Au, mira que bé.
3: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
4: Escolta. Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.
3: Actualitzem.
4: Bon dia a tothom.
5: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
6: Radiovilasacra.cat.

0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir. Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho. I seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.
2: Pots anar a Google. Escriu Ràdio Vilasacra en el cercador. I veuràs la gran diferència.
3: I parlant d'emocions.
4: 49.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Caldrien un mínim de 300 places d'aparcament més. Els cotxes ocupen els oliverars de Cadaqués. Cada cop es degrada més el paisatge davant la saturació de gent. Els ecologistes alerten que les infraestructures estan al límit i reclamen posar límits al turisme. Per altra banda, caminar pel carrer l'agost és impossible amb tanta gent per arreu. Detecten els virus del Nil Occidental i Usutu en mosquits als aiguamolls de l'Empordà. Salut assegura que no hi ha cap cas en humans ni cap motiu d'alarma i que el risc és molt baix. Sí, però ja el tenim aquí, comenta un visitant dels aiguamolls. Tres denúncies i 25 quilos de peix intervinguts en un control al port de l'Escala. L'operatiu també ha permès intervenir arts de pesca i detectar captures que no havien passat pels controls reglamentaris de la llotja.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Els peus són imprescindibles per a la nostra salut i es mereixen que els tractem amb molta cura. El Col·legi de Podòlegs reuneix a més de 1.500 professionals especialitzats en les diferents branques de la podologia que tenen al seu abast un ampli ventall de tractaments i eines de diagnòstic. Som podòlegs. Tenim cura dels teus peus.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, en joc.
2: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació, segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
2: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
1: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any, la llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps canviant, un temps dinàmic, però amb poques pluges avui a la Costa Brava i, en canvi, tempestes que acabaran sent bastant aparatoses aquesta tarda cap a la capçalera del Fluvià i del Ter, sobretot també del Segre. Per tant, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa tindrem tempestes aquesta tarda bastant intenses. Després s'acabaran desplaçant més cap al sud i més cap a l'est. Per tant, s'anirà movent fins al mar, però ja diem, aquesta tarda, vespre i nit, sobretot, les tempestes que arribaran fins a la costa seran més locals, tret d'una àrea, que serà el Cap de Creus. Aquí sí que esperem que hi hagi alguna tempesta més intensa. Mentrestant, aquest matí i migdia, més clarianes que no pas una altra cosa, un ambient molt xafogós i més vent. Aquesta tarda un temps ventós de sud que farà que hi hagi força mala mar a la Costa Brava. Per tant, precaució al bany si aneu a la platja. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Marroe!
1: Més cremós i dens. Més cacau. Més bombon. Demana el ben calent o amb nata al teu bar o cafeteria i descobreix per què bombon és molt més combatut de xocolata. Ganes de més?
2: Ganes de bombon!
1: Segueix bombon.cremalat a Instagram i participa en el sorteig d'un lot bombon cada mes.
3: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
4: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
5: Això és la caixa de sorpresa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 61. Please, please,

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
5: Hola, soc Anna Benavid. El poema que he escrit es diu L'avi i el tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre m'agraden els tractors. L'avi i el tractor. Havia llaurat amb l'avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'avi per poder-lo remolcar. L'avi es va clavar de pot i no avançava ni un pas. L'avi però l'escriu a l'avi: «Harry, que no arrencaràs?» En rebre xuriacades, brama l'avi: «A mi no! Mira si amb descarretades pots fer caminar el tractor».
4: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Nice.

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Què fas?
3: Em preparo pel festi.
2: Baixa la música. Què dius, de festival?
3: L'últim dijous de mes hi ha festival al Gran Jonquera. Cada superdijous hi ha un festival de preus.
4: Cada últim dijous de mes és superdijous al Gran Jonquera. 25 establiments amb descomptes de fins al 50% al Gran Jonquera Outlet and Shopping.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Què tal? Jo no sóc un... no us escolto. Però la meva germana, tinc una germana que us escolta molt i és un entusiasta, està tan contenta perquè diu que ha pujat tant l'audiència. Us felicito de part seva. Sempre m'explica coses que sent. Bona nit i gràcies.
0: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covid.com.
2: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: Dilluns a les 10 de la nit.
2: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
4: I parlant d'emocions...
5: Sí.
6: Albert, ens introduïm a la por. Què és el que més por et fan a tu personalment?
5: La mort. La mort, sí.
6: I per què?
5: Jo crec que... Bueno, en parlarem.
6: Però per què la mort, concretament?
5: En parlarem.
6: Perquè tu creus que darrere de la mort hi ha alguna cosa més, o no?
5: Avui no parlarem de la mort, parlarem de la por.
6: Sí, però tu relaciones directament por amb mort.
5: Sí, perquè la por, com veurem, és relativa sempre a una altra cosa, i al final aquesta relativitat ens porta al màxim, que serà la mort, perquè la por és el resultat sempre de la ignorància, del que no coneixem, i si hi ha coneixement, doncs no hi ha por. O sigui que si tinguéssim coneixement d'una altra vida, doncs no tindríem por a morir, perquè no tindríem la ignorància que es produeix sempre davant d'una situació desconeguda. Tenim por quan hem de travessar un límit, quan hem de trepitjar un terreny nou. I tenim por sempre del que pugui representar un canvi.
6: Fixa't que el diccionari de la llengua catalana ens aclareix, o ens defineix, millor dit, que por és el turbament de l'ànima, a més d'un sentiment d'inquietud i una commoció psicofisiològica que les persones experimenten davant d'un perill imaginat. D'un perill imaginat, que moltes vegades no és real.
5: Bé, és el que acabem de dir. O sigui, imaginem el que no coneixem. O sigui, aquesta ratlla que sabem que la nostra situació actual, doncs, haurà de canviar. I, esclar, imaginem el que hi haurà després d'aquesta altra banda, en aquesta altra ratlla. I això ens fa por, perquè és desconegut, és ignorat. Aquest és l'origen de la por.
6: Entenc, d'alguna manera, que a la majoria de gent, des de la teva opinió, des del teu punt de vista, el que més pot fer és la mort, globalment.
5: No és el meu punt de vista, sinó que és pràcticament la síntesi de tota una manera de pensar ancestral. O sigui, jo això no m'ho he inventat. I bé, puc primer, doncs, començar dient de lo que tenim por, no? O sigui, les petites pors, que llavors ens acostaran a la gran por, no? Quines són les petites pors? Doncs que, per exemple, la que l'hem de passar de ser nens a ser adults. Hi ha una època de la nostra vida que el ser gran, si ho recordem, és una temeritat, eh? Llavors, la segona és la de ser adults, a ser vells. Què seré jo quan ara, doncs, ja no podré disposar de l'energia i de la capacitat sensorial que tinc i seré un vell, no? Tenim por, pues, de canviar de feina, de no poder pagar una hipoteca. Tenim por de patir, d'estar malalts, com he dit abans, d'envellir. Tenim por a la salut, a no agradar, a no ser estimats, a expressar afectes, a compartir i tenim també molta por a equivocar-nos. La por a l'error sempre ens bloqueja i ens paralitza. I tenim por a perdre el que tenim.
6: Curiós. Jo ara també em pregunto, tenim por a l'actualitat, al panorama que ens envolta, al dia a dia, a sortir al carrer? Tenim por o això no tanta por? Tenim por, però jo dic, no tenim tanta de por, o sí, però no, però no, però sí.

0: M'està entrant un tembleque, tu.
1: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
2: Com et lleves? Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
1: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència. Oh!
4: Ole!
1: Oh!
4: Ole!
1: Oh!
4: Ole!
5: Vinga, anem a la platja?

0: les vacances d'estiu.
1: Amb Ràdio Vila-sacra Millor.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: Encara creus que els residus no són un problema? De veritat ho creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard.
4: La brossa augmenta. Els recursos s'esgoten. El temps de no reciclar s'acaba. Reacciona. Separa els teus residus. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.

les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
1: Au,
2: mira que bé.
3: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop, les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
4: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
5: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
4: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
5: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
4: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
6: Primavera, viatge i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
7: A celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar, t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
8: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala. Lleva

0: bé, no?
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: M'agradaria saber si existeix vida extraterrestre en fora de la Terra.
3: Hola, sóc l'Oriol, m'agraden els dinosaures i tinc 4 anys.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: El temps.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia, un temps canviant, un temps dinàmic, però amb poques pluges avui a la Costa Brava i, en canvi, tempestes que acabaran sent bastant aparatoses aquesta tarda cap a la capçalera del Fluvià i del Ter, sobretot també del Segre. Per tant, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa tindrem tempestes aquesta tarda bastant intenses. Després s'acabaran desplaçant més cap al sud i més cap a l'est. Per tant, s'anirà movent fins al mar, però ja diem, aquesta tarda, vespre i nit, sobretot, les tempestes que arribaran fins a la costa seran més locals, tret d'una àrea, que serà el Cap de Creus. Aquí sí que esperem que hi hagi alguna tempesta més intensa. Mentrestant, aquest matí i migdia, més clarianes que no pas una altra cosa, un ambient molt xafogós i més vent. Aquesta tarda un temps ventós de sud que farà que hi hagi força mala mar a la Costa Brava. Per tant, precaució al bany si aneu a la platja. N'estem pendents a la xarxa.
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves propietats.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: TikTok accepta pagar 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, als Estats Units per resoldre una demanda que l'acusava de vulnerar la privacitat dels menors. Així ho han acordat la xarxa social i la seva matriu xinesa amb el Departament de Justícia. Tot plegat és una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Aquest acord extrajudicial arriba pocs dies després que hagi començat als Estats Units un judici per motius similars contra Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
2: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves amb ingents quantitats de diners.
1: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions de persones. Ho ha explicat l'enginyer informàtic i professor de la Pompeu Fabra, Josep Maria Ganyet.
2: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves amb ingents quantitats de diners.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vila-sacra, per les que ploren, pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen, Ràdio Vila-sacra, pels compromesos, pels que ho tenen tot, pels que no tenen res, per les que s'equivoquen de festa,
3: Ràdio Vila-sacra,
0: pels grans, pels petits, pels no tan petits, per les famílies, Ràdio Vila-sacra, pels joves calvos, per les dansaires,
3: Ràdio Vila-sacra,
0: pels pescallunes, pels romàntics, per tots.

0: Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de l'ESO fins al batxillerat.
1: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.
0: Confia en Profe.com per a guiar el teu fill cap a l'èxit acadèmic. Entra ara a Profe.com i demana la teva assessoria gratuïta.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
2: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
3: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix s'ha complert i no hem caigut.
4: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
5: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
6: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
2: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
0: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia, Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?
10: Que sí, que sí! Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí! Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí! Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
4: Viatge en el temps.
5: Si m'enyoro,
6: t'abraçaré.
5: Si estic enfadat,
6: et donaré temps.
5: Si no us puc dir ni pare ni mare,
6: ho entendrem.
7: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
8: Avancem junts.
9: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
10: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
9: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
10: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
4: WhatsApp. Et felicito pel programa, tu i tota la colla que es treballeu, tot l'equip. M'agrada molt tal com fas el programa, principalment del dematí, m'encanta tot això. Jo ets com és el meu programa preferit. Sembla que em fa relaxar, sembla que m'escolto, mira, i les entrevistes també. Jo no truco un cop, vaig trucar pel març, no he trucat més, perquè tampoc sé què explicar. I, bueno, i ja saps, el poble d'aquí on sóc jo, ja el coneixes, si un dia vols venir, a l'estiu pots venir, solament m'ho dius, anirem de parranda per aquí, anem a menjar. Si em poguessis posar de l'orquestra Salvatana, Fantasia i Valls Jota, que és preciós.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
3: Repetiràs.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
16: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
17: Et volem escoltar.
18: Bon dia. Vull una cançó, la de Joan Manuel Serrat.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis. Al teu costat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
2: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
3: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
4: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió.
0: Si busques autenticitat, Ràdio Vila-sacra. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni

0: Abans. Ara.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: Ja coneixes l'actualitat, ara... Dos homes se'n van de festa amb el cadàver del seu amic. Aquesta notícia només es pot comentar amb una música.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: I parlant d'emocions...
4: 84.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
7: Sabies que...
8: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, un temps canviant, un temps dinàmic, però amb poques pluges avui a la Costa Brava i, en canvi, tempestes que acabaran sent bastant aparatoses aquesta tarda cap a la capçalera del Fluvià i del Ter, sobretot també del Segre. Per tant, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa tindrem tempestes aquesta tarda bastant intenses. Després s'acabaran desplaçant més cap al sud i més cap a l'est. Per tant, s'anirà movent fins al mar, però ja diem, aquesta tarda, vespre i nit, sobretot, les tempestes que arribaran fins a la costa seran més locals, tret d'una àrea, que serà el Cap de Creus. Aquí sí que esperem que hi hagi alguna tempesta més intensa. Mentrestant, aquest matí i migdia, més clarianes que no pas una altra cosa, un ambient molt xafogós i més vent. Aquesta tarda un temps ventós de sud que farà que hi hagi força mala mar a la Costa Brava. Per tant, precaució al bany si aneu a la platja. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: penya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Per què és que ningú respon?
3: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
4: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
2: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: Trenta-quatrena edició del Terra de Trobadors, Castelló d'Empúries. 11, 12, 13 de setembre del 2026. Informa't a terradetrobadors.com.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
3: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En la malaltia d'Alzheimer, 2 de cada 3 pacients són dones. En canvi, en les demències frontotemporals i per cossos de Lewy, la prevalència és major en homes. I per saber el perquè d'aquestes diferències, un grup de l'IDIBAPS ha estudiat les proteïnes relacionades en líquid cefalorraquidi i en sang en pacients sans i diagnosticats. I els resultats indiquen que no actuen igual en homes que en dones. Doctora Anna Antonell.
2: Les dones presenten un nombre més elevat de proteïnes alterades que els homes, i aquestes proteïnes estan relacionades amb processos inflamatoris, suggerint doncs que la inflamació podria tenir un paper especialment rellevant en el desenvolupament i la progressió de la malaltia en les dones.
1: Sense saber si és causa o conseqüència, si obre la porta a desenvolupar una teràpia amb perspectiva de gènere. Doctora Raquel Sánchez Valle.
3: Quan intentem dissenyar estratègies de prevenció i estratègies terapèutiques, en les dones podrien tenir més rellevància estratègies dirigides a modular la inflamació.
1: A Catalunya hi ha més de 50.000 persones afectades per la malaltia d'Alzheimer. D'aquest total, el 71% són dones.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Jo, Quim Masferrer, sóc de voltar sense parar. Però quan necessito una pausa, sé molt bé què demanar.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Les coses d'una altra manera.

0: Sabies que plorar és una resposta biològica única amb funcions sorprenents? Les llàgrimes no només expressen emocions, sinó que compleixen rols fisiològics i socials fascinants. Hi ha tres tipus de llàgrimes: basals, que lubriquen els ulls, reflexes, que protegeixen irritants com la pols, i emocionals, que són exclusives dels humans. Aquestes darreres contenen hormones com la prolactina i encefalines, que actuen com analgèsics naturals, ajudant a alleujar l'estrès i el dolor. Curiosament, en un estudi del 1980 per William Frey, va trobar que les llàgrimes emocionals tenen més proteïnes que les reflexes, suggerint que eliminen toxines del cos durant moments de tensió. A més, plorar té un impacte social. Les llàgrimes visibles poden generar empatia i enfortir vincles, funcionant com una senyal no verbal de vulnerabilitat. En algunes cultures, s'ha observat que les dones ploren més que els homes, possiblement per influències hormonals i socials, tot i que això varia àmpliament. Fins i tot hi ha evidència que olorar llàgrimes emocionals de dones pot reduir els nivells de testosterona en homes, calmant comportaments agressius. Plorar, doncs, no és només un desfogament, sinó una complexa eina evolutiva que combina biologia, psicologia i comunicació, revelant la profunditat de la nostra naturalesa humana.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Una recomanació.
5: A veure, aquest...
6: Tingui. Vaja.
7: I és gratis.
8: Doncs som-hi.
6: Gràcies.
9: www.informaciosobreproductescapodensuposarrisc.cat.
10: Ara, per informar-te, orientar-te i assessorar-te sobre temes de consum, tens un web al teu servei. www.consum.cat. El portal del consum a Catalunya. Agència Catalana del Consum.
11: Generalitat de Catalunya.
12: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
13: Torna a connectar amb la vida.

Doncs aquí estem tots ben juntets i ben arreplegadets, tot amb alegria. Ah, i para que no me olvides, para que no me olvides.

0: aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'aquesta setmana és un viatge a través de les lleis de la termodinàmica.
1: Es tracta de l'obra El frigorífico d'Einstein, de l'enginyer, productor de documentals i divulgador científic Paul Sen. El llibre explica com les lleis de la termodinàmica regeixen tot l'univers i ens descobreix les ments que les van desxifrar. Investigadors en àrees tan diverses com l'enginyeria, la física, la química, la biologia, les matemàtiques o la cosmologia. En l'obra, Sen ens presenta tots els protagonistes que van contribuir al coneixement d'aquestes lleis i ens explica com són d'importants, ja que determinen coses tan diferents com el comportament de les nostres cèl·lules o la dinàmica dels forats negres.

0: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
1: Cervells Ràdio Vila-sacra.
0: Una finestra oberta.
2: Una ventana abierta.
0: A un futur sostenible.
3: Etorkizun jasan garribaten ardat.
4: Una finestra oberta.
5: A un futur sostenible.
1: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
0: Tal qual.
6: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Mollet de Peralada.
7: El Terrassà de Mollet. Al matí se'n va a la vinya i a la tarda a l'olivet. Vetlla per la seva set fins que madura la pinya del raïm ple de verdet. Per tenir l'olivar net, llaura, escateix i es gratinya. I així, quan arriba el fred, recull el fruit. A Mollet, al matí van a la vinya i a la tarda

0: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
1: Anem a menjar
0: atenció.
1: Xocolata, molta, molta xocolata.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfer i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: Estimem la terra que conreem amb esforç. Cultivem cada llavor amb cura. Collim els fruits en el seu punt òptim de maduració. Elaborem els nostres productes com tu ho faries a casa. Preservem les propietats genuïnes dels aliments. Fem de cada àpat una experiència saludable. Amb el lleu origen, saps el que menges.
1: Botigues a Girona, Figueres, Olot, Blanes, Platja d'Aro i la Bisbal d'Empordà.

0: Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
1: Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara?

0: un somriure, una il·lusió.
1: Mira, ahir van dir les estadístiques d'Extremadura i Andalusia, el castellà tenen el nivell més baix que aquí a Catalunya. O sigui, es posen aquí a Catalunya i no es posen ni amb Andalusia ni amb Extremadura, Però és que l'altre dia van dir que les notes, aproximadament, surten més bé les d'aquí, les de Catalunya, que la resta d'Espanya. Això és un, és una nota sortida del Ministeri d'Educació. Vinga, bon dia.
2: Veniu, us revelarem un secret.

0: Yeah, well, Chet, I wouldn't mind if you stopped. And I got the new medical journal, and they got a cure for this now with a new antibiotic.
1: Because, you see, I am your greatest fan. Don't talk about me less. I'm your fan.
0: I'm really touched.
1: Why don't you get a thumb pick and learn to play that thing right?
0: I got a thumb pick. I ducked the CV rig and hiked my way back to Jersey.
1: I mean, if you get a thumb pick, you could play with yourself.
0: Now you tell me.
1: I also like Django Reinhardt and Lenny Bro and Mary Tyler Moore.
0: Yeah, I like Horowitz too and Sparky Lyle.
1: You're crazy. I don't want to record with you anymore.
0: Just one more album.
1: You hurt me. Saying you know all my tunes. You don't know any of my damn tunes. You never listen to my albums. You use them.
2: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
3: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mamparas, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
4: En el 107 de la FM...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sens dubte, un dels grans atractius pel turisme són les platges i en aquest sentit hem conegut que l'escalfament del mar ja afecta l'ecosistema de les Illes Medes. Aquest mes d'agost l'aigua ha arribat als 27,8 graus, gairebé 5 per sobre del que és habitual. Entre les espècies més afectades hi ha les gorgònies. Gemma Esteve.
2: La temperatura del mar a l'Estartit ha assolit aquest mes d'agost un rècord, gairebé 28 graus, la xifra més alta des que Josep Pasqual, observador meteorològic, va començar a prendre registres l'any 1974.
3: La tendència dels darrers anys, doncs, és que no només els valors puntuals, sinó els valors mitjans, que això encara és més preocupant, estan pujant d'un any per l'altre.
2: L'escalfament afecta especialment espècies com les gorgònies. Amb l'aigua més calenta necessita més oxigen, però alhora n'hi ha menys disponible. Això està provocant la mort d'algunes colònies, sobretot les situades a poca profunditat. Boris Witzman és biòleg.
4: Totes aquestes espècies, a part de tenir un valor intrínsec en si, fan de, en estructura per moltes altres espècies, com són peixos, són crustacis, són mol·luscs. Si desapareixen, doncs totes les espècies associades també desapareixen.
2: Els experts també alerten sobre l'arribada d'espècies pròpies de zones més càlides com Grècia o Turquia, que reprodueixen amb facilitat i que podrien competir amb les autòctones. Un escenari que posa a prova la capacitat de les medes per conservar la seva biodiversitat en un mar cada vegada més calent.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
8: Ai.
9: Ai.
8: I ara?
10: Bona aquesta!

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: tanca els ulls.
1: La xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Bé, no?
1: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

0: 38.
1: Tiki Viki.
2: Vale.
3: La millor selecció de cuina del món

0: unes receptes realment interessants, eh, Joana?
1: Sí, fem el que podem.
0: Fem el que podem. A veure, escolta'm, fem, eh? Fem cada setmana. Molt bé. Avui sí que va haver-hi una temporada que ja ho teníem prevista, recordes que vas dir, si parlem de mongetes, farem totes les mongetes.
1: Ah, exacte.
0: I doncs, avui sí que dius, ara comencem a fer arròs.
1: Arròs.
0: Diferents arrossos,
1: sí,
0: de totes classes.
1: Diferents arrossos, exacte. Vinga. Exacte. Doncs i avui us posava, jo l'anomeno arròs caldós de pagès.
0: Perquè, de pagès i tot, eh?
1: Exacte, perquè meva. No és ni arròs, no és ni arròs a la marinera, ni arròs mixta, sinó que és arròs, també com l'altre dia que us deia jo, de lo que teniu a la nevera, un arròs d'aprofitament. Perquè l'arròs, vull dir, el pots fer de moltes coses. I a vegades tens coses a la nevera i dius, demà no sé què faré per dinar, doncs fas un bon arròs amb tot lo que tinguis a la nevera i perfecte.
0: Sembla mentida, això, eh?
1: Si t'ha sobrat pollastre rostit, si ha rostit conill, si tens costella rostida, doncs allò ho talles tot petit, primer fas un sofregit i fas un arròs de tot això. Amb botifarra negra també hi queda bé.
0: La botifarra negra sí queda que és una cosa
1: bona,
0: a tenir molt en compte, eh?
1: Doncs amb tot això. Jo ara avui us proposo, com sempre, per 4 persones, 400 grams d'arròs bomba, que si n'hi voleu posar mig quilo perquè us en sobri també podeu fer-ho.
0: Sí.
1: Llavors jo el que us he dit, un quart de quilo de carn de porc, sigui cap de llom, sigui secret, si us agrada el secret ibèric queda molt bo, costella de porc, si teniu un tros de conill, un tros de pollastre, tot tallat petit, salsitxes o una botifarra que tingueu, tot tallat. Llavors aquí posarem all, tindrem alls, julivert, una fulla de llaurer, perquè és clar, aquí aquest arròs li hem de donar una mica de substància. Llavors hi hem de posar una mica de llorer, una mica de canyella, si ens agrada, per donar substància a aquesta carn.
0: Canyella, eh? I queda bona, la canyella.
1: Molt, molt. Però en mesura, eh? La canyella no ens podem passar, perquè si la fem en pols, molt poquet, i si la fem en rama, la meitat de la meitat d'una rama, un trosset, eh? La lliguem en fil perquè no se'ns desfagi, i així llavors quan estigui la traiem. Llavors una ceba, una mica grosseta, un all porro.
0: Ai, visca l'all porro, molt bé, molt bé.
1: Les 8 cullerades de tomàquet natural, un raig de vi blanc, sempre el vi blanc, perquè el vi blanc què fa? Que ens pugin tots els sucs de la carn, de la ceba, com ho tenim tot ben rostit, un pols de pebre vermell dolç, sal, oli i pebre negre. Jo en la carn hi poso pebre negre. En el peix, pebre blanc.
0: Ah, molt bé. Però el pebre blanc si no se nota el gust de pebre, trobo.
1: No, jo el agafo d'aquest molt, perquè saps que tenen els molinets aquests? Jo el agafo molt. Jo sempre el tinc molt. Ja en tinc un de blanc i un de negre.
0: Sí.
1: I pel peix blanc i per la carn negra, si faig pollastre a la brasa, si faig tot això. I llavors, brou. El brou el podeu comprar fet. Jo sempre us aconsello que el feu. Perquè sabeu què passa? Aquests brous que venen són brous amb gust, amb uns polvos que hi donen un gust. Clar, no és com nosaltres.
0: Clar.
1: I en canvi tu compres una carcassa de pollastre, només la carcassa, i treus tota la grassa, amb una olla la rosteixes una mica, amb una olla, però que quedi duradeta,
0: sí.
1: I llavors hi poses un all porro tallat, una pastanaga, una mica d'àpid, tot això.
0: Ha de tenir mil gustos, això.
1: L'omples d'aigua i poses un pèl de sal i la deixes bullir mitja hora o tres quarts.
0: Ai, molt bé, no?
1: La deixes tapada un parell d'hores, perquè llavors amb allò acaba d'agafar. Després amb el cuixeron, tot això que has fet, les verdures i aquesta carcassa, que ja no l'aprofitem perquè la carcassa ja ha deixat el gust, ho xafes ben xafat, i et queda com tot esmicolat, els ossos, tot que te queda, i ho coles.
0: Va.
1: Ja tens un bon brou.
0: Va,
1: i llavors el que et sobra el pots congelar per un altre dia.
0: Oh, i tant. Oh, i tant,
1: llavors hem de tenir a punt, que no els hi posarem tot, però tindrem a punt 2 litres de brou, perquè sempre diem que un arròs caldós per cada 100 grams d'arròs, que jo

0: compto 100 grams, perquè ens, ja te'ls menges. Sí. Si hi ha nens, podem fer 50, bé, depèn.
1: Però un adult sí.
0: Un adult sí. Doncs llavors sempre es compta 3 vegades d'aigua.
1: Ah,
0: o sigui que si nosaltres hem fet 400 grams d'arròs, ho multipliquem per 3, 4 sí, sí, per 3, sí, sí. 12, són 1 litre 200.
1: Molt bé.
0: Que normalment hi posaràs el litre i mig, perquè com dius que el dos t'agrada que es pugui menjar una mica amb la cullera.
1: Sí, sí,
0: com dius
1: sí,
0: que el dos, eh?
1: Sí.
0: I llavors doncs és això el que necessitem per fer aquest arròs. I aquest arròs vosaltres hi podeu posar el que vosaltres us vagi bé, el que vulgueu.
1: Molt bé, eh? Molt bé. Déu-n'hi-do, doncs, amb aquest arròs, si es pot menjar amb cullerada, aquest
0: sí, sí, amb cullera és molt bo.
1: Eh?
0: Sí, sí, sí, queda molt bo. Llavors, què farem? Primer de tot, que farem una cassola una mica grossa i posarem l'oli i sofregirem totes aquestes carns que nosaltres hem volgut posar-hi, la costella, si hem volgut posar el porc, tot això. Tot tallat a quadrets petits.
1: Sí.
0: Quan tinguem això que hi ha la salsitxa, la guardem a part. Jo la salsitxa li poso més a l'última hora, si no te queda seca.
1: Ah, aquí està, sí, sí, eh? Sí, sí. Queda que ja no saps què menges,
0: no,
1: amb la salsitxa.
0: No, queda tan resseca, sí, que no saps què menges. Llavors, com tens aquesta costella i tot això que ja agafa color, jo ja hi tiro la ceba, perquè com que per 4 o per 6 ho faig en la mateixa cassola tot. Llavors ja hi tiro la ceba ratllada, ja com la ceba està una mica ja de color, i tiro l'all porro, perquè l'all porro vol molt poc rato si no es crema. Llavors hi tiro l'all porro també tallat tot a quadrets. Quan ho tinc tot això ben tallat i ai ben posat i veig que hi ha arròs, i tiro el bon raig de vi blanc que s'evapori. Després hi tirarem la tomaca aquesta que hem dit, i tirarem aquest pebre vermell dolç. Abans ja ho hem salat i empebrat, perquè clar, sempre ho hem d'ensalar i empebrar.
1: Això al principi?
0: Al principi,
1: fas?
0: Sempre amb un plat, amb una plata, ja sal i pebre, ja, i directament a la cassola. I llavors, quan ho tenim tot això que ja hem posat el pebre vermell, llavors jo hi poso les salsitxes tallades petites.
1: Vale, al final de tot.
0: Al final, quasi bé. I llavors què he fet? Mentre he rostit això, he posat uns alls sencers. Els agafo
1: pelats,
0: no, sense pelar.
1: Va.
0: I perquè així els atrobes.
1: Va.
0: Els hi trec la pela, els hi trec el grill, els poso un mini pímer i poso una mica de julivert i faig una picada.
1: Apa.
0: Pico aquests alls i aquest julivert amb una mica d'aigua, una mica de brou, el que
1: sí, vulgueu, sí, sí, sí,
0: i ho tiro dins aquesta carn, que això faci 10 o 12 minuts.
1: Oi, això
0: que es acabi de passar aquesta carn amb aquesta mica de picada.
1: Això és el truquillo, eh?
0: Exacte, amb aquesta picada.
1: Molt bé.
0: I llavors, quan hem fet tot això, i tirem l'arròs, el sofregim, ja tenim l'aigua sempre calenta, calenta, i tirem aquest brou, o l'aigua, si voleu fer amb aigua també, però amb brou queda més bo, eh?
1: I tant, a vegades és molt diferent,
0: exacte,
1: eh?
0: Exacte, i tirem, sí, aquest, sí, brou, sí, no li tirem tot el litre i mig, en reservem una mica, i anem, i segons el que l'arròs ens demana, llavors el provem de sal, el rectifiquem i ja ho tenim.
1: Molt bé, molt bé,
0: ja
1: molt,
0: ho tenim.
1: Bé, molt bé. Escolta'm, un arròs que ha de tipar, eh?
0: Sí, un arròs caldós, però el ser caldós, i a més ara aquest temps ve molt bé. I hi ha gent que no els agrada l'arròs de carn sola. Jo, com que tinc, com ve un dels meus fills, no li agrada res de peix, doncs jo sempre faig arròs.
1: Arròs d'aquest,
0: de faig pagès? Arròs, faig, sí, arròs de pagès.
1: Sí.
0: A vegades el faig amb verdures, a vegades amb això, vull dir, faig un arròs de pagès, que jo en dic, perquè sí, sí, no té res de peix.
1: Bé, però jo m'ha agradat molt que ens expliquessis aquest
0: aquesta
1: final,
0: picada,
1: aquesta picada,
0: sense ametlles, perquè com que,
1: sí,
0: l'arròs,
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: té,
1: sí,
0: midó,
1: sí,
0: ens quedaria massa espès, En canvi jo, com si ho faig en fideus, que en fideus també és bo,
1: Clar, i també els vas, sí, a picar d'aquesta.
0: Sí, sí, sí, llavors en els fideus sí que hi poso 10 o 12 ametlles. I te queden uns fideus espessets i te queden enganxats al suc, que queda molt bé.
1: Ah, molt bé,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: bé.
0: Sí, sí, sí. Es pot fer amb arròs o es pot fer amb fideus,
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí, sí.
1: De totes maneres, sé que és molt interessant, doncs, tenir en compte aquest all porro, aquest julivert,
0: julivert,
1: i això tot principalment cap al final de tot,
0: sí,
1: que és com li hem de tirar, sí, i com li hem de posar.
0: Llavors, si vosaltres heu agafat una carn que ja l'heu tingut rostida, doncs només heu de fer que fer el sofregit i llavors tirar-hi aquesta carn. Sempre que rostiu amb oli o amb greix, no llenceu aquell suc. guardeu-la en un pot de vidre.
1: Sí.
0: Perquè aquest suc es pot fer servir, un dia fas macarrons per comptes de gastar oli, ja tens aquest greix que abans hi cuinàvem molt.
1: Bueno, però escolta'm una cosa, no es passa una mica?
0: Sí, això de poder com fa un mes o un mes i pico que el tens a la nevera, queda florit i llavors el llences,
1: obres el pot.
0: Però doncs llavors el dia que fas fideus, el dia que fas macarrons, posi un parell de cullerades d'això, perquè com que això té tot aquest rostic que tu ja has posat, els alls, ja has posat les herbes que tu vulguis, doncs tot això hi dona un gust molt bo,
1: molt
0: i
1: bé.
0: aprofitem aquest oli, perquè no estem per llançar olis.
1: I tant, principalment l'oli, ara sort que ha baixat una mica,
0: sort que ha baixat, però vull dir i l'aprofitem i ho podem fer servir sempre.
1: Molt bé, vinga Joana, repetim si sembla doncs els continguts
0: d'aquest arròs de pagès
1: i amb el truquillo que ens has donat, que és molt bo.
0: Sí, aquests 400 grams d'arròs bomba, la carn que vosaltres hi vulgueu posar, cap de llom, el que hi vulgueu posar, costella, una mica de conill, una mica de pollastre si teniu, les salsitxes, o si teniu una botifarra crua, la talleu petita, tot hi va bé. Aquesta botifarra negra, hem comentat
1: la
0: que també...
1: La botifarra negra no hi penso mai, és una cosa que la tinc molt present,
0: Joana.
1: A mi
0: la botifarra negra m'agrada molt, eh?
1: Jo també.
0: I a la brasa...
1: Oh,
0: a la brasa, una mica rosseta, allò sí, que quedi seca, sí, i amb una torrada és que ja no necessita res més.
1: A mi m'agrada molt.
0: Llavors, aquestes salsitxes, alls per rostir aquesta carn, el julivert, una mica de llorer, el julivert per fer aquesta picada que us hem dit, la ceba, l'all porro, si hi ha gent que no els agrada l'all porro, no n'hi poseu, però proveu, perquè l'all porro va bé a per tot, a les cremes, a per tot.
1: Molt bé, doncs això de l'all porro jo ja sí que ho he provat, eh? I realment se nota un gust molt diferent, eh?
0: Sí, i què, t'agrada?
1: Molt.
0: Sí.
1: Jo que posava uns quants alls aquí, que hem dit, no?
0: Però, a més dels alls, l'all porro, perquè l'all porro, com que és entre ceba i all, i queda un ceba tendre i all, i queda bé.
1: Molt bé.
0: Llavors, les 8 cullerades aquestes de tomàquet, i si no, si teniu tomàques d'aquestes de penjar, també la podeu ratllar i posar-li, les 8 cullerades de tomàquet, un raig de vi blanc, pebre vermell, dolç, sal, oli i pebre negre.
1: Molt bé.
0: I llavors, pel brou, ja us he dit, agafeu unes carcasses, els arrostiu una mica i poseu les verdures que vosaltres vulgueu, també rostides allà amb aquesta carcassa. Quan està rostidet una mica, que us diré, un 20 minuts, 25, no ha de ser un rostit, perquè la carn aquella ja deixa anar la grassa
1: i els ossos
0: queden...
1: Molt bé.
0: Llavors hi tireu l'aigua, i tireu un pèl de sal, no molt, perquè més val que després ho rectifiquem, perquè això, llavors aquest brou el podeu fer servir per tots els... per afegir qualsevol cassola. I llavors ho feu així i sempre feu una mica més i el guardeu en un tàper i sempre ho teniu per fer el que sigui.
1: Molt bé, doncs Joana, ens quedem amb aquest arròs de pagès boníssim. Recordem a posar-hi botifarra negra.
0: Sí,
1: ja m'ho dic per mi mateix, això també, Joana?
0: Sí.
1: I bé, doncs t'esperem la setmana que ve.
0: Molt bé. Doncs au, Vila, fins la setmana que ve. Adéu-siau.

Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben

0: Augmentar un 30% la vegetació urbana podria evitar un terç de totes les morts relacionades amb la calor. Un estudi científic publicat a The Lancet Planetari constata que si en els primers 20 anys del segle haguéssim augmentat entre un 10 i un 30% el verd que hi ha a 11.000 zones urbanes de 53 països, s'haurien evitat més d'un 1.100.000 morts derivades de la calor, gairebé 400.000 de les quals a Europa. Els resultats d'aquesta recerca s'afegeixen a una extensa llista d'articles científics que demostren l'acció del verd en el refredament de les ciutats. Genera ombra, desvia els rajos solars i aporta vapor d'aigua a l'ambient. Tamara Lungman és investigadora d'ISGlobal, especialista en la relació entre salut i medi ambient.
1: Este estudio se suma a una línea de evidencia muy robusta. Hoy en día hay numerosos estudios, metaanálisis y estudios multicéntricos en Europa y otras regiones que demuestran que mayor exposición a espacios verdes, arbolado o a espacios verdes en términos de uso de la tierra, se asocian con una reducción de la mortalidad prematura.
0: De fet, un estudi anterior d'ISGlobal ja demostrava que incrementar un 30% la quantitat d'arbres que hi ha a les ciutats redueix la mortalitat en la mateixa proporció.
2: Pensa.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Salut i humor.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
5: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
6: I parlant d'emocions.
5: 92.

0: informació, música, entreteniment. Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Hola, bon dia. Bueno, jo el que tocava és que com més endavant tires, més interessant és, perquè és molt interessant. S'aclareixen molts dubtes. Pau.
2: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
5: Sí. Què està passant aquí?
2: Ens pots escoltar a través de la xarxa?
6: radiovilasacra.cat.
7: Tanca els ulls.

0: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
5: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
1: Sí. Un somriure, una il·lusió.
2: Brots de ciència, amb Anna Oliver.
3: Gràcies a la nostra feina en tants i tants àmbits diferents dins de l'ecologia, som molt conscients de les dificultats que hem de superar per ser al màxim de respectuosos amb el nostre planeta, l'únic que tenim, i per descomptat, de les dificultats de les quals s'enfronten a diari la vida, tota, ja sigui fauna, flora, microorganismes, ecosistemes, boscos, rius, mars i oceans. La supervivència de les espècies no sol ser mai fàcil per a cap d'elles, però us podem assegurar que els estem posant ben complicat, tant que ens trobem davant la sisena extinció massiva de la història de la Terra. De fet, sabem que en els últims 40 anys el planeta ha perdut un 58% de la biodiversitat, és a dir, un 58% de les espècies existents a tot el globus han desaparegut per sempre, i els humans en som els únics culpables, ja que estem darrere de totes les causes de l'extinció: canvi climàtic, espècies invasores, malalties, contaminació, sobreexplotació i destrucció d'hàbitats. Per aquest motiu, us hem parlat molt de plàstics. La contaminació per plàstics és un tema que ens preocupa, i molt, i no només al mar, sinó també als rius i als llacs i a la mateixa sorra de les platges. Els tenim a tot arreu. Tots els éssers vius del món estan en contacte permanent amb els plàstics. Moren a ingerir-los o moren asfixiats si s'hi queden atrapats, i se n'alimenten sense saber que no són comestibles ni que són tòxics, i els fan entrar dins la cadena alimentària fins a arribar a nosaltres. Tots tenim plàstics, també al cos. Alhora, us hem parlat de temes en els quals treballem, com les esponges marines, les reserves marines, el carboni blau, l'autodepuració dels rius i el bon tàndem que poden fer rius i depuradores junts, d'espècies invasores arribades de molt lluny, de les captures accidentals que estan duent a l'extinció a les aus marines, de les bones pràctiques que cal tenir si fem pesca marítima recreativa, dels Pirineus i dels microorganismes, i dels deserts submarins que estan apareixent per tot el món i que volem descobrir gràcies a la vostra col·laboració a través d'un Verkami. Tot això sense oblidar les nostres tasques de difusió de la ciència, els projectes de ciència ciutadana en els quals participem, el Dia Mundial del Medi Ambient i el Dia Mundial dels Oceans, entre d'altres, o el per què cal comunicar la ciència, també el Dia Mundial de la Ràdio. Hem procurat no perdre mai de vista el canvi climàtic i global, i tampoc una altra de les lluites que ens sembla fonamental, també dins de la ciència. És la igualtat de gènere i la visibilització del paper de les dones. I és que és un problema que requereix una solució transversal i transformadora de la pròpia societat, amb l'educació, conscienciació, sensibilització, política, conciliació laboral, paritat en les tasques familiars, igualtat d'oportunitats, de sous i un llarg etcètera. És una qüestió de drets, és una qüestió de llibertats. Per acabar, què millor que fer-ho amb una gran notícia, i és que acabem de publicar un nou estudi que confirma dos mètodes completament gratuïts, realistes i d'aplicabilitat senzilla i immediata per acabar amb la contaminació per nitrats de les aigües. Un gran problema que afecta a rius i llacs, però també al mar, ja que els nitrats acaben arribant a la costa i provoquen que les aigües es tornin de color verd, amb les implicacions que té pels ecosistemes, els recursos marins i la qualitat de les aigües.

0: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de Benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
1: Empúria Brava, quan passis per davant...
2: Mira, para, para.
1: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
3: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fes.
4: Uau, déu-n'hi-do.
5: Sopars a la fresca, revetlles, concerts. És temps d'estiu.
6: I també és temps de madurar el fruit, de deixar que la terra faci la seva màgia.
7: Un cava que parla de la nostra història. Castell d'Or, escollit per segon any consecutiu com el millor celler de Catalunya als Premis Binari.
6: Perquè cada brindis d'estiu mereix l'essència del nostre territori. Castell d'Or, quan el temps és art.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

0: no tots ho podem saber tot, però sí que cadascú sap alguna cosa.
1: Què funciona l'intermitent?
2: Ara sí, ara no. Ara sí, ara no. Ara sí.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Què és per vostè l'experiència? L'experiència modifica el caràcter de les persones? Alguna experiència que li agradaria tenir i que mai ha tingut? Ens podria explicar alguna experiència agradable que sí hagi viscut?
2: Ostres, ara sí que m'ha fotut, tu.
3: Tenim el que d'altres no tenen.
4: Aprender a perdonar i perdonar-nos. Això forma part també de l'experiència, perdonar?
5: Tot, Xavi, tot el que fem és l'experiència. Diu que ser savi és això, realitzar les coses. Diu que som allò que experimentem. Allò del que tinc experiència. Som el que fem, Xavi.
4: Perdonar, per tant...
5: És una gran experiència, exactament. Pensa que un savi, que és el que arriba amb experiència a ser algú, mira, per més que li diguin, sap que només pot saber la veritat fent les coses, realitzant aquesta experiència, no? Diu que la saviesa depèn d'una experiència individual, tot el que nosaltres anem fent, i que no reclama l'aprovació dels altres.

0: Ningú ens ha de dir si està ben fet o està mal fet, perquè és autoconvincent aquesta experiència i suficient. Mira, això pot ser una mica complicat, però anem a fer-ho senzillet i aquí en un poble de pagès. I mira, ja li podran anar dient a aquest senyor pagès, quan ha plogut, que sap que ell s'enfonda en un camp, doncs que per allà hi ha de passar. Ell per allà no hi passa perquè sap que es posarà de fang fins als genolls. Això és tenir experiència. És haver passat per una cosa que tu has viscut i que ningú t'ha de dir si allò està bé o malament, perquè saps tu mateix si allò t'ha fet bé o t'ha fet mal.
1: Sí, sí. Fixa't que si me'n vaig directament al Diccionari de la Llengua Catalana a buscar el significat d'experiència, allò de dir, a veure, experiència, quina paraula, tu, més xula, però què carai vol dir experiència? El Diccionari de la Llengua Catalana ens defineix experiència com conjunt de coneixements, de vivències, etc., que el subjecte assoleix sobre la realitat externa o sobre ell mateix. Com ho veus?
0: Bé, és una definició doncs una miqueta complexa, perquè s'entengui. Hem d'anar més, això que és senzill, no? O sigui, saviesa és això, és aquest viure, no? I, en fi, que el savi és aquest que sap que les coses canvien, i que li és natural, i sap que res dura sempre. El savi és aquest que se sap adaptar a cada moment, El savi diuen que és aquesta persona que no busca mai això que ara sembla que ha de ser tan important per nosaltres, l'originalitat, no? Diu que l'originalitat no li interessa en lo més absolut. A ell el que li interessa és comprendre i aprendre des de qualsevol punt de vista. Això és ser savi.
1: Si miro també en el diccionari, ja que em parles de savi, i busco la paraula savi, el diccionari de la llengua catalana diu savi, individu d'un poble antic que en època històrica habita en el territori comprès entre el Tíber i el Nera. Cágate, lorito.
0: Bueno, no sé, seria una denominació d'origen de... Bé, però no defineix conceptualment el que avui estem dient, no? Aquesta manera de tenir aquesta experiència davant de la vida, no? O sigui, es diu també que el savi és qui sap adonar-se en cada moment de les coses, no? I que un té raó a la seva manera, que les raons, per exemple, no? Qui té raó, no? Diu que el savi depèn sempre del que ha vist, des de la seva perspectiva. I sap reconèixer que totes les posicions, les maneres de pensar, de veure les coses, en el seu inici estan en peu d'igualtat. O sigui que tothom té una manera, un punt, una perspectiva, i el savi això ho respectarà sempre.
1: Hi ha un altre llibre que també parla de l'experiència. Tècniques de l'experiència. Tècniques de l'experiència. Té tècniques l'experiència?
0: No té tècniques l'experiència. Justament no té tècniques l'experiència. Mira, avui ara estem fent doncs una introducció del que seria aquest concepte, però després doncs crec que us agradarà molt, parlo de que per mi són els més savis, o han set els més savis de la Terra, que són els xinesos. Parlarem de Xina i et donaràs compte com que ells no tenen mètodes per ser savis. Veuràs com ser savi és aquesta manera d'adaptar-te cada dia a el que la vida se posa davant, no? I, en fi, no és aquesta cosa de fer-te una pregunta, Això és veritat, això és mentida, que nosaltres sempre ens fem. No. El savi és aquest que sap veure la vida i el món Xavi, tal com és.
1: Doncs segons aquest llibre, l'experiència és una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la vivencia de un evento o proveniente de las cosas que suceden en la vida. La historia de esta palabra se alinea con el concepto de experimento. Experiència, experiment.
0: Sí, sí, sí, sí, el savi es prepara per acollir tot això que vingui. És aquesta persona que està predisposada a aprendre de les coses, eh? O sigui que és l'experiència. Diuen que quan un està predisposat a aprendre, el que passa és que això et condueix a la serenitat. Diu que fins i tot hi ha una despreocupació del món, eh? I que sobretot hi ha una gran ausència d'agitació. Ser savi és molt, molt, molt, molt proper a viure tranquil. A viure tranquil.
1: Ser savi, viure tranquil. Carai, no sé si estem aquí construint una muralla davant d'un concepte, d'una realitat com és l'experiència, o si realment estem aclarint el que és l'experiència.
0: Et pregunten moltes vegades si tornessis a néixer el que t'agradaria ser. A mi m'ho han demanat més d'una vegada, no? I jo crec que si féssim aquesta pregunta, molta gent, doncs, alguns dirien que, doncs, per exemple, voldrien ser rics, no? T'asseguro, Xavi, ho dic amb la més total i absoluta convicció, que si jo tornés a néixer, voldria ser savi. Voldria ser savi.
1: Carai, em deixes al·lucinat.

Déu-n'hi-do, està claríssim, família, que cada tema que posem damunt de la taula al matí, en els que d'allò doncs, ens fa pensar. Res millor que parlar, doncs, per exemple, amb un psicòleg. Seria fantàstic, no? Amb un psicòleg de l'Institut Nacional d'Estadística seria superfantàstic. Si aquest psicòleg que sobre es diu Manel Verder, ja seria la requetepanoche. Seria.

0: Molt bon dia, Manel.
1: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Doncs mira, per aquí, disfrutant d'un cap de setmana i d'un dia magnífic i d'una Cerdanya preciosa.
0: Uh-huh. Tinc entès que vas directament cap a Puigcerdà.
1: Ja hi soc.
0: Ja hi ets.
1: Uh-huh. Sí.
0: Què és l'experiència, Manel?
1: La seguretat, la tranquil·litat, no? Dic jo que només hauries de mirar una mica el que tenien, per exemple, les cultures més antigues, un consell d'ancians, que com diu alguna dita, per dir-ho així, es diu que el diablo sabe más por viejo que por diablo, no? Mm. Pues és la seguretat de poder fer les coses per una experiència, mai millor dit, no? Per haver-les fet moltes vegades i saps què has de fer i què no has de fer.
0: Sí, a tothom li serveix per igual l'experiència?
1: No, i aquí no aprem mai, però això passa en totes les coses. Vull dir, això no crec que ens haguem de fer sang ni cap altra cosa. Vull dir, hi ha gent que tota la vida serà un immadur. L'experiència també és maduresa. Vull dir, hi ha gent gran que sempre serà jove i no aprendrà mai. Mm. Què és el que ha de fer i el que no ha de fer?
0: L'experiència i la saviesa és el mateix?
1: No. Ràdio Vila Sacra. Es pot ser savi i inexpert, i per tant et pots equivocar. Però també té el seu punt de confluència, no? Vull dir, la saviesa també és haver tingut un coneixement, diguem, empíric, no? Vull dir, d'observació de les coses. I el savi, és el que diuen, el savi també s'equivoca, no? Vull dir, el fet de saber que ens ensopegues dues vegades amb la mateixa pedra, doncs també és saviesa.
0: Sí. No. L'experiència, haurien de frenar, des del teu punt de vista, la hipocresia, l'enveja i totes aquestes manies que tenim la raça humana, o aquí l'experiència això no ho pot evitar?
1: No. Aquí no hi ha res a fer. Si tot això servís per alguna cosa, només hi hauria hagut una guerra, no? Vull dir, jo, com pots veure, portem milers d'anys fent guerres i cada cop les fem més sofisticades. Vull dir que no... Que els defectes de les persones no es curen amb l'experiència. No hi ha res a fer. Som així d'estúpids i no tenim solució. Vull dir, al contrari, si estudiem i aprenem alguna cosa i traiem més coneixements que ens interessen, és per fotre'ns d'hòsties com Déu mana. Millor, no? Dic jo. No sé què et sembla.
0: Per tant, no tenim remei.
1: No tenim remei. Som un desastre. Si tinguéssim remei no haguéssim fet ni la meitat de les coses que hem fet. I si aprenem alguna cosa, tot això és com matar-nos millor, com odiar-nos millor.
0: Manel,
1: què et sembla, no, tu? Digue'm.
0: Em deixes al·lucinat, però bé, t'ho has d'agrair perquè d'alguna manera has aportat un punt nou en aquest programa d'avui, que el tema és l'experiència. T'ho agraeixo moltíssim. Vols afegir alguna cosa sobre l'experiència, Manel?
1: Sobre l'experiència, aviam, doncs sí, que en l'experiència jo penso que és el que, bueno, com he dit, em sembla abans, és el que ens dona seguretat. Jo suposo que quan un puja, per exemple, en un avió, diu que es queda molt tranquil quan sap que aquell pilot té moltes hores de vol, no? Vull dir, que pot saber molt pilotar un pilot jove, però si té 10 hores de vol, que patirem. Doncs jo crec que sí, que és molt important. No sé, no voldria dir-te res més si no em vols preguntar res més.
0: Manel, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia i que gaudeixis de la Cerdanya.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
2: On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estranys.

0: 1 de Ediciones Radio.
1: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
2: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
4: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions,

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Tiri, tiri, tiri.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Les darreres pluges registrades arreu de les comarques gironines han fet activar l'alerta per a una possible emergència de mosquit tigre els propers dies. Des del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre s'adverteix que en els punts d'aigua acumulada poden convertir-se ràpidament en espais de cria d'aquests insectes, provocant un augment important de la seva presència i molèsties per a la població. Els experts recorden que la prevenció és la millor eina per controlar-ne la proliferació. Per aquest motiu, es recomana revisar tots aquells recipients que puguin acumular aigua de pluja i buidar-los o capgirar-los per evitar que es converteixin en punts de cria. Entre els objectes que poden acumular aigua hi ha galledes, carretons, bidons, lones de plàstic o qualsevol altre recipient exposat a l'exterior. També es demana extremar les precaucions en habitatges que disposin del sistema de recollida d'aigües pluvials, que s'han de tapar hermèticament o protegir amb tela mosquitera. El grup general del mosquit tigre recorda que petites acumulacions d'aigua poden ser suficients perquè aquest insecte reprodueixi, motiu pel qual insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per evitar una proliferació massiva en els propers dies.
2: Final al teu dia. Tornes a casa. Relaxa. Tens un paradís.
3: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
2: Notaràs la diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
3: Confirmat.
4: Original?
5: Sí.
4: Única?
5: Sí.
4: Creativa?
5: Sí.
4: Entenedora?
5: Sí.
4: Divertida?
5: I tant.
4: Intel·ligent?
5: Molt.
4: Innovadora?
6: La principal.
7: A més?
8: Sensacional.
7: Ei!
9: A l'Alt Empordà.
10: Ah, quina sort!
11: Un espai de 5 estrelles.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Llibres per somiar. Persèpolis, de Marian Satrapi. Publicat per Reservoir Books. A partir de 14 anys. Llibres per somiar.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 28 de novembre del 2025.
1: El papa Lleó alerta dels conflictes que estan posant en perill la humanitat durant el seu primer discurs com a líder de l'Església Catòlica a l'estranger. Ha fet aquesta crida durant la deriva del món actual.
2: Estem travessant una fase de molts conflictes a nivell global, alimentada per les estratègies dominants del poder econòmic i militar i permetent el que el papa Francesc anomenava una tercera guerra mundial a terminis. No podem cedir de cap manera davant d'això perquè el futur de la humanitat està en risc.
1: Precisament el 66% dels enquestats pel sí pensen que Espanya pot estar en guerra en els pròxims anys, sobretot contra Rússia, però també contra el Marroc o els Estats Units, per aquest ordre. Segons l'estudi sobre pors i incerteses del Centre d'Investigacions Sociològiques, la guerra és el que fa més por, pràcticament en empat amb la salut física i mental. En tercer lloc, hi ha el temor per la delinqüència i la inseguretat ciutadana. La gran majoria dels enquestats són optimistes i estan molt o força satisfets amb el moment que els ha tocat viure. Però sobre el futur assenyalen que d'aquí uns anys es viurà pitjor o molt pitjor.

0: toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
1: Amics de la gent gran.org.

0: Un viatge en el temps.
1: Les 24 hores del dia. Ràdio Vila-sacra. Disfruta-la.

0: T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
1: Sabies que...
2: La torradeta de Santa Teresa és un dolç d'origen europeu, però de llarga tradició a Espanya. Consisteix en una llesca de pa que és amarada en vi o llet, és arrebossada en ou i es fregeix en una paella amb oli. S'endolceix amb mel, melassa o sucre i és aromatitzada amb canyella. La primera referència històrica coneguda d'un producte semblant és a l'obra de Marco Gavio Apacio, gastrònom romà del segle I que va recopilar receptes de la seva època. Ell va compilar un recetari que esmenta que la llesca de pa ha de submergir-se en llet sense esmentar l'ou i no li dona un nom especial. A Espanya, la torradeta apareix ja documentada al segle XV, citada per Joan de l'Encina, un poeta, músic i autor teatral del prerrenaixement espanyol a l'època dels Reis Catòlics. Mel i molts ous per fer torradetes, comentaven els seus escrits, pel que sembla en referència a un plat indicat per la recuperació de parteres. El seu consum associat a la Setmana Santa es deu potser a la necessitat d'aprofitament del pa sobrant, que durant el temps en què no es podia menjar carn era menys consumit, encara que les famílies elaboraven la mateixa quantitat. Altres pensen que té una associació religiosa, perquè durant la Quaresma calia buscar un aliment per omplir l'estómac sense ofendre les creences. Les monges, durant els dies d'abstinència, aprofitaven el pa dur banyant-lo en llet o mel, segons dades històriques donades per certes en relació amb les torradetes de Santa Teresa.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Brilla amb llum pròpia al Shopping Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda Visit

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals fan controls nocturns per vigilar que els pescadors de canya deixin les platges netes quan han acabat l'activitat. A l'estiu, cada vegada és més habitual veure com els que practiquen aquest tipus de pesca instal·len aquestes canyes en horari nocturn, aprofitant que no hi ha banyistes. Ens ho explica la Laia Claret des de Girona.
2: Els usuaris que pesquen amb canya a les platges han de disposar de la llicència corresponent i, segons la Generalitat, el grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. César Calabré, subinspector i cap de l'àrea de la fauna protegida, caça i pesca dels agents rurals, en declaracions a Ràdio Palamós.
3: I ens trobem això, no? També, que fan ús de la llicència, principalment, de forma correcta, però el fet d'estar allà tantes hores fa que generin doncs, deixalles, no? Envasos, i llavors també hem de fer molt d'èmfasi en que a l'hora de marxar també puguin recollir tota aquesta brossa.
2: Els ajuntaments de municipis de costa fan una regulació especial de la pesca amb canya entre els mesos de maig i setembre. Limiten l'activitat a la franja que va des de primera hora de la nit fins a primera hora del matí, quan els banyistes comencen a accedir a les platges. El grau de compliment és més elevat que no pas el de la pesca amb embarcació o subaquàtica. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net. En el cas de les platges, però, es vigila especialment que els que hi van deixin l'espai net.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa!

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 5400 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.
1: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
2: I'm in heaven.

0: negre.
1: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.
2: Què fas quan et trobes malament?
3: Vaig a un metge amb titulació.
2: I quan no hi ves bé?
3: A un oculista professional.
2: I què fas quan sents malestar emocional?
3: Vaig a un psicòleg o psicòloga col·legiat. Així m'asseguro de tenir atenció especialitzada, professionals amb fonamentació científica i seguretat legal i deontològica.
2: Connecta amb la teva salut mental amb garanties. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'educació incorporarà tècnics sanitaris i afegirà noves aules d'acollida en centres educatius. Són alguns dels punts que presentarà el departament abans d'iniciar el curs el pròxim 8 de setembre, un any escolar, per cert, que no començarà amb normalitat per la vaga convocada pels sindicats que van rebutjar l'acord amb el govern. Yolanda Segura és portaveu del sindicat majoritari USTEC.
2: El full de ruta d'inici de curs és pues, amb aquesta vaga convocada, per tant, de moment no hi ha res que faci variar aquesta convocatòria de vaga.
3: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
4: Catalunya informa.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà.
6: És informació.

0: El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es, ara és el moment.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant de lo que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
4: I així tot el dia, la millor companyia.
5: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, i jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
6: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la ràdio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
7: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
8: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí, sí.
9: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
10: Jo vinc sola, pues clar, hi ha dies amb allò que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
11: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
12: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
13: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
6: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.
14: I parlant d'emocions,
15: 46.
14: Exacte.
13: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
16: Ai.
17: Ai.
16: I ara?

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la veu. Corre la veu, també podríem dir que corre la brama, que la notícia va de boca en boca, o que va en llengües de la gent o en boca de tothom. També avui donem veus, per això avui ho diem a plena veu o amb veu molt forta. Això sí, sense aixecar o alçar la veu. I avui, que juguem amb fraseologia sobre el mot veu, ens desenrogallarem, és a dir, ens aclarirem la veu o escurarem el coll per tenir una veu clara i, a la mesura del possible, entenedora. De ben segur que si no teniu veu ni vot, poca cosa podeu fer en un afer. També sabem que podem parlar a alta veu, en veu baixa, a mitja veu, amb un fil de veu, alçant el diapassó o elevant el to de veu. Però en cap cas, per la ràdio, és convenient parlar de petites, és a dir, en veu baixa, a sota veu o fent xiu-xiu. De ben segur que aplaudireu una veu de fada o una bona veu radiofònica i que us molestarà una veu d'espinguet, una veu de regadora o ronca, una veu escanyada, escardada, una veu arrossegada o una veu monòtona. I és que hi ha tot un món de veus. Si porteu la veu cantant a casa vol dir que porteu la iniciativa, o dit altrament, que remeneu les cireres. No us deixeu entabanar per veus volanderes o per males veus. Són tot calúmnies. Sigueu veus actives en els projectes i valoreu sempre molt la veu en off, que sempre hi és sense ser-hi. I per acabar amb fraseologia, amunt i crits, expressió que s'usa per donar ànims per continuar una tasca i que té l'origen en els costums mariners dels vells vaixells de vela, ja que per estirar les feixugues cordes calien molts braços i també reposar sovint, perquè era una feina molt pesada. Per indicar que reprenia la tasca, el que dirigia la feina deia amunt i crits i sant tornem-hi.

0: 100% Empordà.
1: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
3: Ole!

0: Ràdio Vila-sacra és l'única emissora del món que utilitza veus d'ordinador per crear sensacions. Ho sabies?
1: Doncs ara ja ho saps.
2: Que no se t'oblidi.

0: informació, música, entreteniment.
1: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Aquest estiu, refresca't com mai.
7: Aquabrava.
6: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
7: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
6: A Aquabrava.
8: 100% Empordà.
9: Farmàcia Vila-sacra.
10: Serveis.
11: Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva. Servei a empreses.
12: Horari de dilluns a divendres.
13: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
12: I dissabtes també.
13: De 8 hores i 30 minuts a 14.
14: Consulta les nostres promocions.
15: Servei de WhatsApp al 682-59-68-41.
9: Farmàcia Vila-sacra. Plaça de l'Església 7, Vila-sacra.
16: Pareu bé l'orella.
17: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-19-70-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Hola, Javier. Oh, és una meravella que aquestes cançons, doncs... Vull dir, com que hi ha tantes cançons avui dia, aquestes ja estan retirades. I és una llàstima perquè són unes cançons maques, no sé. Bueno, és el meu, eh? El cine no m'agrada, les pel·lícules no m'agraden. En canvi, la música sí, en tots els sentits, de veritat, eh? És una passada el que fan. És que ja fan una música que és una passada, eh? És una passada. És, bueno, jo ja et dic... Vull dir, i toquen unes cançons, unes melodies, bueno, és una passada, Xavi. És una cosa impressionant que cada dia sorprèn més, eh? Cada dia hi ha coses noves, vale? I és molt important, perquè es parla de tot, eh? Totes aquestes coses et queden, eh? Perquè són molta gent, eh? Doncs au, moltíssimes gràcies.
0: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra,

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
3: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
2: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
3: Més info a codinucat.cat.
4: Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Fregin.
1: I jo...
0: Té el cap de la nevera, dona.
1: És que no puc més.
0: Fem uns gelats per després, no?
1: Sí, necessito un.
0: Gelats de llimona. Barregem en una batedora 200 ml de llet, 150 ml de llet condensada i 125 de suc de llimona durant un minut fins que quedi una barreja ben fina.
2: Posem la barreja en motlles de gelat de pal i els posem a congelar unes hores fins que s'endureixin.
0: També podem congelar-ho en un tàper i anar-ho barrejant cada hora perquè no es cristal·litzi. Després d'unes hores, ho servim amb galetes.
1: I ja ens podem refrescar.
2: Mmm, que bons!
3: Quins fogons!
2: Seguiu-nos al YouTube o al Facebook de
3: Quins Fogons,
2: amb Clara Simó
0: i Marina Antonet.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.
4: Temps per la cultura.

Sabies que tenim un top 10 de les paraules catalanes més boniques? Al maig del 2018, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va recollir en una votació quines eren les 10 paraules més boniques del català. Són aquestes: xiu-xiuejar, aixopluc, caliu, tendresa, llibertat, moixaina, amanyagar, enraonar, ginesta. I la més maca de totes, atzavara. És la planta que popularment coneixem com a aloe, però que tenint un sinònim tan bonic i abocador, potser podríem referir-nos a ella només com a atzavara, oi?

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
2: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
1: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
2: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Jo em veig presentant un programa a la ràdio.
1: Jo de reportera a la tele.
2: Jo narrant una final de la Champions.
0: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't al màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
3: Bec, bec.
4: Què veus?
3: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
4: I on la tenen?
3: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
5: Tots els nostres records.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: ens d'amor. Oh! Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Sóc jo, que vaig anar a... era just el premi que em va tocar. Ja els vaig saludar de part teva. I sí, sí, molt bé, em va agradar molt. Per repetir-ho. Bueno, doncs pues nada, pues saludar-te i a tota la gent de la ràdio. Vinga, un besit.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
0: Repetiràs.
5: Descobrir és el que ens motiva dia a dia. I aquesta terra ens porta a fer-ho. Ens connecta amb racons mil·lenaris, sabors autèntics, naturalesa verge i un encant inesgotable. Aquí ho trobaràs tot. Descobreix-nos.

0: la teva ràdio de proximitat.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.
3: Gaudeix. Respira. Respecta. Els parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.

0: Un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta. Són dades de la Fundació Vicky i Bernadet que serveixen per evidenciar, diuen, el silenci que envolta un problema que és devastador. Des de la Fundació reconeixen que ha augmentat la conscienciació social i s'han fet canvis legislatius que han permès millorar la prevenció i l'actuació davant dels casos d'abús sexual infantil, però que sovint el sostre de vidre continua sent les famílies. Vicky Bernadet és la presidenta de l'ONG, va ser víctima d'abusos sexuals durant la seva infància i explica que així ho detecten quan van a fer formacions.
1: El primer que ha de fer la família és connectar amb aquest tema, perquè si jo t'explico indicadors, però tu estàs convençuda que a casa teva això no passarà amb cap familiar, encara que passi no ho veuràs. O sigui, el primer que demano a les famílies és això, que ho tinguin en la mateixa llista de preocupacions de tota la resta de coses que ens preocupen dels nostres fills.
0: Una implicació per part de les famílies que diuen que és clau perquè el 85% dels abusos sexuals infantils es donen en l'àmbit de la llar. Un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta. Són dades de la Fundació Vicky i Bernadet que serveixen per evidenciar, diuen, el silenci que envolta un problema que és devastador. Un de cada 5 infants ha patit abusos sexuals abans dels 17 anys, però la majoria, el 85% dels afectats, no ho explicarà fins que arribi a l'edat adulta.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Propostes en xarxa.
4: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: tot el que sé, ho he après a Horta. Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a Disney.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari.
2: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.

Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.

0: Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: Avui tenim el plaer de presentar la nostra cuinera. Si la persona que fa el menjar no només sigui menjar, sinó una mena de prova de felicitat obligatòria. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Bueno, què? Tu...
1: Bé, aquí, molt bé.
0: Perquè... Sí. La Joana, abans de la cuina sense dir res, ja sap que ens falta la vida, una mica de sal, una mica de paciència i, sobretot, gana.
1: Gana, gana, exacte. Gana, gana per poder menjar. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Joana, quina recepta ens aporta?
1: Bueno, doncs avui, acabant el capítol aquell que vam dir dels arrossos, us porto un arròs molt senzill i diferent de lo que fem, sinó que és un risotto, ja de pèsols i bacó. Com que és el temps dels pèsols i pocs ingredients i per mi molt bo per variar una mica d'aquell arròs que fem sempre en costella o fem sempre en carn, fem en peix variat.
0: Quedes ple i bé
1: sí,
0: amb aquest arròs?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ai, que ara me'l dir això, sí, més en pèsols
1: sí,
0: i això.
1: En pèsols i bacó, ja ho veu, senzill. Si no agrada el bacó, es pot fer amb salsitxa, es pot fer amb unes gambetes, també es pot fer amb una altra cosa, eh? Però com que és el temps dels pèsols, és fantàstic, aquest arròs. Doncs llavors necessitarem, com sempre, 400 grams per 4 persones, 400 grams d'arròs de la varietat Arborio. Si no el teniu, poseu-hi el de sempre, però és que aquest arròs, per fer això del risotto, l'Arborio és especial pel risotto, i la textura que deixa és molt bona. Venen uns paquets de mig quilo, que no és allò de quilo, que dius, ara el compro i després potser no el torno a fer, i llavors si un cas feu tot el mig quilo ja, i en guardeu un plat, vull dir, no hi ha problema.
0: No queda pastat després?
1: No, per no? Això és aquest l'Arborio.
0: Vale.
1: Llavors necessitarem un all porro, 3 grans d'all, ceba, aquí no hi va tomàquet, eh? Ni va peba vermell com sempre, ni va tot aquest rotllo. Ceba, bacó, 150 grams, jo ja compro aquest que ja ve tallat, petitet, perquè així ja no l'haig de tallar. Un bon raig de vi blanc, això el vi blanc és molt, molt essencial en aquí, pebre blanc, oli, sal. Necessitarem uns 300 grams de pèsols ja pelats.
0: Quants? 300?
1: 300. Si podem, agafem els naturals, dels d'ara. Dels d'ara, eh?
0: Estan bons.
1: Estan boníssims, eh? Aquest any el pèsol està molt bé. Llavors necessitarem un formatge. Jo hi poso aquest, el pecorino, d'ovella. Ja, aquest formatge ja ve ratllat, perquè a vegades ve amb un tros, no cal, ja comprem un paquet ratllat de 100 grams, que és el que hi tirarem.
0: I ja ho pots a la...
1: Sí, diu pecorino, ja es veu que hi ha una cabra.
0: Una cabra, va.
1: Sí. O si no, el parmesà, el de sempre, 100 grams, eh? El parmesà. Una cullerada sopera de mantega i 2 litres de brou de verdura vegetal. O si tenim de pollastre, però que no sigui carregat, eh? Que sigui només de verdura i pollastre, o de verdura i prou, eh?
0: Perquè
1: al fer això no cal barrejar gustos, perquè no mati això un caldo molt fort, no, perquè mataria el gust de l'arròs. Llavors, què farem? Agafarem, i primer de tot, agafarem una cassola i sofregirem aquest bacó. El retirarem.
0: M'agafo ara, perdona, que no dius paella, dius cassola.
1: Cassola o paella. O una cassola...
0: Ah, també.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Perquè, esclar,
1: potser una paella
0: cosa...
1: d'aquestes que no s'enganxen també, perquè són aquestes que fem servir, o aquestes cassoles negres.
0: Val.
1: Sí, qualsevol d'aquestes, no una cassola de fang, eh?
0: Val.
1: O una cassola d'alumini. Jo en tinc una d'alumini, però que fa molts anys que la tinc i queda molt bé. Depèn del que feu servir, però de fang no, eh? Llavors necessitarem, que hem dit, agafarem aquest bacó i el passarem. Quan estigui passat el retirarem i en aquest mateix oli hi farem el sofregit d'aquesta ceba.
0: Ah,
1: i posarem la ceba, aquesta ratllada, jo sempre la vaig amb el ratllador, m'agrada ratllada amb ratllador, el forat gros, eh? I el anirem sofregint. Com veiem que la ceba ja està una mica sofregideta, tindrem aquest all porro, només la part blanca, la part tan verda la guardarem per com fem caldo.
0: Ah, està bé.
1: I l'haurem tallat a juliana. Agafarem llavors aquest all porro i agafarem 2 grans d'all. No sé si teniu aquest èstric, que és com ara un trencanous que hi posem,
0: sí,
1: els alls, xafem,
0: sí, que queda molt
1: i surten
0: xafat.
1: Molt petitets.
0: Sí, sí.
1: Doncs llavors hi posarem 2 grans d'all secs, diguéssim, d'aquests ja triturats, aixafats amb això, i l'all porro. Ho deixarem passar, que quedi ben passat, i com veiem que ja està, i tirarem aquest bon raig de vi blanc. Deixarem el vi blanc que s'evapori I en principi això ja ho tindrem.
0: De vi blanc, Joana, que...
1: un got dels d'aquests de beure vi, la meitat, o una mica més,
0: vale.
1: No ve d'una mica, vale. El raig de vi, un raig de vi blanc, i deixem que s'evapori, vale. I llavors ja tindrem això, ja tindrem l'arròs a punt, tindrem aquests pèsols ja pelats, no cal que els abullim, pelats i esbandits. Sempre us bandeixo perquè a l'esbandir el agafen una mica d'aigua, mm-hmm. I hasta llavors amb el vapor es couen ells sols. Sofregirem l'arròs, jo sempre m'agrada passar-lo, aquest arròs el passarem, o sigui, per aquí, per aquesta ceba i tot això, i incorporarem el brou sempre calent. Aquest brou ja sabeu que el anirem tirant de mica en mica, perquè el risotto no és allò que dius, hi has de tirar un litre i mig ja de cop, no. A mesura que veiem que l'arròs es va bevent el suc, anirem tirant i anem remenant. Normalment això és 20 minuts. Mirem a veure, cada fabricant té el seu rato, però són 20 minuts. Com ens falten 7 minuts per acabar aquest arròs, i tirarem aquests pèsols.
0: Va.
1: 7 minuts, perquè si no llavors ens queden d'aquella manera que tu dius, esclofiats.
0: Sí.
1: Llavors ens quedaran sencers i verds. I tirarem aquests pèsols, i com tinguem això ja tancat, i tirarem el formatge, ho remenarem bé, i tirarem aquesta cullerada que hem dit de mantega.
0: Ah, està bé.
1: La mantega què ens dona? Ens dona amorositat, i a més ens dona que l'arròs sembla que brilli més.
0: Margarina no?
1: No. Margarina jo no en faig servir.
0: Val.
1: Només faig servir mantega.
0: Val.
1: Una cullerada supera de mantega rasa, Ho deixarem, ja hi hem tirat el formatge i tot, ho deixarem 3 o 4 o 5 minuts reposar i ja ho podem servir.
0: Ah.
1: Penseu que ha de quedar una mica caldós, perquè
0: bo,
1: el risotto vol una mica caldós. I ja el tenim, imagineu-vos quin plat més senzill
0: i bo. Aviam, això a l'hora de dir-la. Escolta'm una cosa, tu no les verdures,
1: sí.
0: I la fruita, els esbandeixes, com que sí que esbandeixes...
1: Tot, ho rento tot.
0: I poses una mica de bicarbonat o no?
1: No. Mai.
0: No, perquè
1: bicarbonat,
0: això,
1: a què?
0: Ho vaig llegir perquè deia que això treia si hi havia un animalet por ahí, doncs feia sortir.
1: Abans també deien que es fes amb un raig de lleixiu, te'n recordes com hi havia la pandèmia?
0: Sí.
1: No, jo considero que això ben net ja està,
0: Va.
1: Ara això sempre s'ha de rentar totes les verdures, tot s'ha de rentar.
0: Molt bé, vinga, Joan.
1: Bueno, doncs fem això, donem altra vegada els ingredients del risotto aquest de pèsols i bacó, que són 400 grams d'arròs arborio, un all porro, els 300 grams aquests de pèsols ja pelats, si podem que siguin naturals, molt bé, dos grans d'all secs, diguéssim, una ceba, el bacó 150 grams, el bon raig de vi blanc, pebre blanc, un pèl de pebre blanc, que és bo, oli, sal, el formatge aquest, el pecorino d'ovella, o el parmesà,
0: a qualsevol súper es troba,
1: sí,
0: no?
1: I jo abans el comprava un tros, però esclar, el tros no fa 100 grams, fa més, i llavors si no el gastes, saps què? L'has de congelar, llavors treure'l. Que si sou molta colla, val la pena comprar un tros i ratllar-lo al moment. Però jo ara ja m'he anat a lo pràctic i agafo el paquet aquest i li tiro i ja està.
0: I queda bo igualment,
1: La cullerada supera aquesta de mantega rasa i els 2 litres de brou de verdures o vegetal, que no li tirarem tot, li anirem tirant a mesura que aquesta rosa ens ho demani.
0: Molt bé.
1: I ja ho tenim.
0: Molt bé, molt bé. Diuen que
1: ho ratificarem de sal, evidentment. Quan estigui, ho ratificau de sal. Però penseu que quan hi tireu el formatge, la sal augmenta, perquè el formatge... Sempre hem de dir una mica de res dolcet, perquè el formatge ens donarà ja una mica de sustància.
0: Provar-lo després d'haver posat el formatge, no?
1: Sí, ens sembla.
0: Diuen que hi ha gent que cuina en receptes, però la Joana cuina amb l'experiència.
1: Sí, experiència la vas agafant cada dia,
0: I també amb un ull que mai falla, encara que després ningú sàpiga exactament què ha posat. Nosaltres ho expliquem aquí per tots vostès. Gràcies, Joana, per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tots vosaltres. Adéu.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Produccions Grup Cultural Club.
2: Des de 1986.
1: Creant sensacions.
3: Productions Group Cultural Club.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
5: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
6: Com?

0: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Bon cultural.

0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
1: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
2: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
1: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
2: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
1: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
3: Escolteu la història secreta.
4: Doncs imagina't.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara? Produccions Grup Cultural Club.
3: Des de 1986.
1: Creant sensacions.
4: Productions. Group. Cultural.

t'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa, saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
2: I ara música.

0: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclau i Esclau i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de 10. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: Doncs allà t'agraciem.

Visita Vila-sacra ara que pots, un poble acollidor ple de bones sensacions. Visita Vila-sacra, on tenim empreses de serveis, espais per passejar i tota la il·lusió de ser la capital del món.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Recordem que hi ha diferents telèfons, gratuïts i confidencials, i amb atenció 24 hores per denunciar un cas de violència contra les dones. El 900 900 120, el WhatsApp dels Mossos 601 001 122, i en cas d'emergència sempre es pot trucar al 112.
5: Busques inspiració?
6: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?
7: És
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalano us ofereix els esports.
2: El Barça es va estrenar a la Lliga ahir amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol més d'Adeyemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la va fer a l'acabar el partit Fermín en declaracions a TV3.
3: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per... per tot.
2: La mala notícia d'aquest debut blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll dret poc abans de la mitja part i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar el tècnic alemany Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
2: En la conferència de premsa a l'acabar el partit, Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant, però, que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
1: Esports.
5: Ràdio Vila-sacra.
2: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, però, ho va fer per indicacions del mateix club.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Ho ha fet en unes declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre és un jugador de l'Atlètic de Madrid que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
1: Esports.
2: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera, amb dos partits més, Osasuna Llevant a 8:45 i Màlaga Deportivo a 9:45. D'altra banda, dos ex-blaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres s'ha estrenat amb el PSG fent un doblet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool, empatant també a 2 al camp del Newcastle. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès a la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter Víctor Sigankov perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que si no hi ha novetats acabarà acceptant. D'aquesta manera resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari.
1: Esports.
2: En ciclisme, tercera etapa entre Grosjean i Font-romeu de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Victòria del britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va ser segon. Pogacar, que va acabar tercer, segueix líder de la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran el pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina masculina la jugaran el Barça i el Freaking Granollers a 8:45, mentre que la femenina, el Granollers, davant el Lleida. I en bàsquet, el Barça, primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Benvinguts al Música amb accent obert. La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.

0: còmics.
1: I parlant d'emocions.
2: 71.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: Ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
6: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.
7: La música més propera a tu.
8: Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
6: el nostre infern i els nostres cels.
7: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
8: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
9: La paraula llibertat, expressió, acció.
10: Pensament, moviment, drets.
11: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
12: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anels.
4: Des de la capital del món.
13: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
14: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
15: Som la paraula.
0: La paraula.
15: La paraula.
16: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
17: Som la paraula.
18: La paraula.
0: La paraula.
18: La paraula.
0: La paraula. La paraula que entén que per molt que l'emudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
19: Sempre som la paraula.
20: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
21: Què?
20: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
21: Com?
20: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci, un llibre, música o ràdio són molt més saludables.
22: Canvi de tema. I parlant d'emocions...
23: 74.
24: En el 107 de la FM...
23: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
1: Oli Baró de Maials. Oli, oli.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.
6: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.
7: Estàs escoltant Música amb Accent.

0: escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina't. Vols deixar-nos un missatge?
2: Ara jo faré una reflexió. Mira, a veure, jo escolto els debats, jo escolto totes les notícies, tot l'internacional, tot això que se sent. Jo dic, a veure, de la manera que està el món, que està tot fet una verdadera merda, perquè tothom està endeutat i tot està de la manera que està, jo no entenc com la gent no entén que no hi ha d'altre. I per més que es manifesti, no ens manifestem, no hi ha res a fer. És una cosa inútil. És la meva opinió, que això acabarà com una catentumba. La gent no es volen tirar enrere del que han tingut. Tothom no ens volen tirar enrere. Jo ho sento, perquè molta gent no ho veu d'aquesta manera, es volen manifestar, no volen retallar, no volen fer res, no volen fer això, no volen fer allò. Per això ho veig una cosa inútil. I com que vaig veient que tot arreu el món es va emmerdant, aquí s'armarà la Tercera Guerra Mundial, en recorda-te'n.

0: I això?
1: Això és
2: Ràdio Vilasacra.
0: Uala, quina passada!
3: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.
3: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine.

0: xica, tica i ballarica.
1: Tros de Quaniam és un insult ben genuí en català que a tothom li sona més o menys. Què és el Quaniam i per què és un insult? Quaniam en llatí volia dir per què. No has conegut mai algú que sempre vol tenir la raó i per evitar que la tinguis tu et xafa la conversa amb un perquè jo no sé què, perquè tu no sé quantos. En llatí, aquest tipus de persones eren els quoniams, els perquès. Fins i tot algunes vegades, en lloc de tros de quoniam, es diu tros de cònia. El quoniam ha passat a cònia. I cònia és una paraula del tot inventada que no té cap mena de significat. Però almenys sona més catalana que quoniam.

No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: Que dius i estimes la música en català?
1: Vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El model d'atenció a la salut mental de Girona evita 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris a l'any. És un model que permet que les persones puguin viure amb suport de la comunitat, és a dir, de professionals sanitaris i d'entitats, i això els evita ingressos als hospitals. Aquest estiu, el model s'ha presentat davant un comitè de l'ONU Girona, Núria Peraire.
2: A la regió sanitària de Girona no hi ha persones ingressades de llarga durada en unitats psiquiàtriques i es redueixen molt els ingressos puntuals a causa de crisis o desestabilització. La taxa d'hospitalització psiquiàtrica és 3 vegades inferior a la mitjana de Catalunya i s'eviten més de 2.000 ingressos psiquiàtrics hospitalaris cada any. Això és gràcies a un model d'atenció a la salut mental pioner. Va començar a funcionar fa uns 20 anys quan es va decidir tancar l'Hospital Psiquiàtric de Salt. La idea és que les persones puguin viure amb la família, soles, en habitatges compartits o en pisos socials, amb el suport de professionals sanitaris de l'Institut d'Assistència Sanitària, de l'atenció primària, de serveis socials i de diferents entitats. Ho explica el director general de Suport Girona, Josep Maria Soler.
3: I evitar moltes situacions d'ingressos involuntaris, de descompensació del seu esquema de salut mental, i alhora treballar doncs, com omplir el dia, com intentar formar-se, com intentar treballar. L'hospitalització està demostrat que no és eficient des del punt de vista de la recuperació. És un trauma, moltes persones ho viuen molt i molt malament.
2: Aquest estiu ho han exposat davant el Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, perquè és un model que garanteix drets.
3: Evidentment no és un model perfecte, però és un model que avança en la línia de garantir drets. Això és el que li interessava a Nacions Unides i per això ens van convidar.
2: El Departament de Salut vol anar-ho impulsant a la resta de Catalunya.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Trenquem el silenci. Parlem català.
1: Els dilluns tarda, tot català. Amb el suport del Departament de Cultura.
2: Trobo obstacles estranys quan menys ho pensava. Què passa després de tants anys? La vida t'atrapa. Pensi que seria senzill poder acabar l'acte. Què passa després de tants anys? La vida t'atrapa. I ja he vist 23 primaveres i encara em semblo un infant. I ja he vist infinits dies negres i que el món se segueix degradant. Vaig somiar que la vida parava quan jo decidia que havia de marxar. Algun esperit de la terra em va dir que parés, que m'havia de quedar. Que tenia massa poemes a dins que si em moro em poden fer explotar. Que hi ha gent en el món que et valora i que volis els pot fer matar. I ja he vist 23 primaveres i encara em semblo un infant. I he escrit 200.000 més.

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has picat en un bon pollastre.
1: Rostisseria La Cresta.
2: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina, però tranquil.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Tenen la solució, els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans per portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
1: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.

0: Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.
1: Maleïts mosquits.
2: Oh, i allà una panerola. I aquí una rata.
3: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i

Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola? L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Voilà! Què diu el carrer? Avui farem un joc on haurem de triar l'opció correcta. Som-hi! El perquè de tot plegat.
1: Separat.
2: Aquesta és tot junt i sense accent.
3: Segur?
2: Sí. No.
4: Pues la primera.
5: Ai, no, no, calla.
1: Pues junt sense accent.
0: O per què? Esto o per què amb accent?
6: Una palabra junta y esto que tú, como me pasa a mí, me como las letras y las he desepado mucho.
2: La tercera, amb accent.
3: Segur?
2: No, és la primera,
3: no,
2: és la primera.
3: Sí,
0: molt bé, tot junt i amb accent. Rega les plantes perquè no es morin.
6: Todos los días rego las plantas, todas las noches.
0: Exacte. I com...
6: Todas las noches rego las plantas, hija, todo.
0: Si ho haguessis d'escriure...
6: Tengo un balcón lleno de plantas.
2: Aquesta, la primera. Per què tot junt?
0: I sense accent? Per què?
7: Ja no li tinc a dir.
0: Perquè no es morin.
7: Ja no li tinc a dir, ja ho fa ell. I tenim moltes de plantes, al balcó.
0: Per tant, junt i amb accent, també.
2: No, amb accent, amb accent.
1: El junt amb accent.
0: Correcte, perquè exprés de finalitat, exacte. Per què estàs cansat?
6: Oi, perquè me canso mucho, ja.
4: Perquè no me trobo bé.
2: Tot junt.
0: Segur? Per què estàs cansat?
4: Pues el primer.
0: Separat i amb accent, oi?
7: Per què estàs cansat?
0: Perquè és una pregunta.
7: Pues perquè no me trobo bé i me fan mal les cames.
0: I l'última, per què serveix això?
4: Per què serveix això?
0: Per què serveix això?
4: Per què és...
2: Per a què?
1: Buah, aquest m'atreviria a dir per a què.
0: Exacte.
1: No?
0: Sí? Sí, era una mica trampa i perquè com va acompanyat del cervell, doncs va per a què amb accent. Per què? Per a què? Per què? Per què? Per què? Per què? Per què? Però l'important és regar les plantes. Déu-n'hi-do.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
2: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.
3: Madre mía, ¿cómo está el mundo?
4: Educació és la paraula clau, no? Educació a casa, a l'escola, a la societat, donar informació de prevenció a les escoles, una assignatura obligatòria sobre perspectiva de gènere a la universitat i també educació per aconseguir aquest canvi social que necessitem per posar fi a aquest problema estructural.
5: Roser Giral, doctora en psiquiatria, llicenciada en ciències humanes.

0: Les donacions de sang continuen sent necessàries cada dia. Per això el Banc de Sang demana que tothom qui estigui bé de salut s'apunti per donar sang a la donació a donasang.gencat.cat. A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts. Des del Banc de Sang i Teixits recorden que per donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i trobar-se bé de salut.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: grans clàssics. Però tens raó, no fan res.
1: Ja me vuelo la tostada.
0: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible. Mola o no?

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Bé, no?
2: Al Sabem d'Aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases Habitaclia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La manca de pluja al centre d'Europa continua tenint conseqüències, sobretot pel transport de mercaderies pels rius. Al Rin, la falta d'aigua fa que només siguin navegables els primers 70 quilòmetres en territori alemany. La sequera no afecta només el subministrament de matèries primes. El Club de l'Automòbil d'Alemanya avisa que hi ha zones on ha fet pujar el preu que es paga pel combustible a les benzineres. Berlín, Jordi Arragàs.
2: Si a Alemanya el preu dels combustibles ja és dels més alts d'Europa, el litre de gasoil se situa avui en la República Federal en 2,25 euros de mitjana, ara el nivell d'aigua del Rin afegeix pressió als conductors. De moment, només es veuen afectades determinades regions d'Alemanya. Katrin van Randenburg, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
3: Observem que els preus a Renània-Palatinat, a Hessen i al Rin del Nord són significativament més alts comparats a Mecklenburg o Baviera, on les refineries no estan condicionades al fet que el petroli els arribi pel riu. Allí el subministrament és a través de grans oleoductes.
2: La diferència de preu pel baix nivell del riu, segons l'ADAC, encareix el litre de combustible al voltant d'uns 7 cèntims per litre. Són aquells territoris on el petroli normalment arriba en barcassa. És també on s'han hagut d'activar centenars de camions cisterna per substituir temporalment la via fluvial. Hi ha una dada que ajuda a comprendre com d'important és aquesta via per l'economia alemanya. Si a la península Ibèrica, entre el riu Duero a Portugal i el Guadalquivir a Andalusia, hi ha 300 quilòmetres navegables, a la República Federal les vies d'aigua dolça per on transiten les mercaderies arriben als 7.500 quilòmetres. És com si a la meitat de les autopistes i autovies d'Espanya els camions ja no poguessin circular.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: a la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Aquests llençols que se t'han estripat.
2: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
3: Aquells texans que s'estan trencat.
4: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al contenidor de tèxtil o porta'l a la deixalleria o a les botigues que recullen roba. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya.
5: Sona bé.
6: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mides, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900 250 900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
7: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
8: D'acord.
7: Quin és l'autèntic operador 100% català?
8: Vera.
7: I el més ben valorat pels usuaris?
8: Vera.
7: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
8: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
7: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
8: Vera.
7: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a som

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Te'n recordes, te'n recordes.
2: Ràdio Vila-sacra, la

acreditar en una llengua. Però si dius que estudies per al C2, demostres que no t'haurien d'haver donat ni el C1, perquè encara no has après que el so C no existeix en català. Davant d'aquest problema, el professor, cada cop que algú li preguntava «És aquí on es fan les classes del C2?», responia «Sí, sí, passi, passi». En català ningú diu ni silenci, ni acció, ni ceba. Sembla que tenim clar que el so C no és català, però no tenim clar que la lletra C en català se'n diu C i no C. Cal que diguem UPC en lloc de UPC o CD en lloc de CD. Va, repetiu amb mi. A, B, C, D. A, B, C, D. A, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. C, A, B, C, D. C, B, C, D. C, B, C, D. C, B, C, D.

la xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: al xot.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges. Ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: L'estiu és època de festa, del llatí festa, plural de festum, que venia de festus, dia en què no es treballava, i que també va donar festiu, fira, festival, festejar, i un verb que m'agrada molt que és festivar, que és aquesta barreja entre festa i celebrar. Festivem-ho tot, clar que sí. Una festa és un acte amb què commemorem un esdeveniment. És una celebració divertida per entretenir la gent, una gresca, col·loquialment una farra. Un dia de festa és un dia en què no es feiner, però alerta, que qui treballa el dia de festa treu el cul per la finestra, i això vol dir que qui actua contràriament al costum general es fa notar i és criticat. Podem fer festa a la feina, podem fer festa major, podem fer festa grossa i podem fer festes, afalacs o carícies d'afecte. Si vestim de festa, anem ben vestits i empolainats. El que hem d'intentar és que ningú ens aigualeixi la festa i tenir la festa en pau. I de festa en festa, ben festívola.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalano us ofereix els esports.
2: El Barça es va estrenar a la Lliga ahir amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doblet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol més d'Adeyemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la va fer a l'acabar el partit Fermín en declaracions a TV3.
3: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a por per tot.
2: La mala notícia d'aquest debut blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll dret poc abans de la mitja part i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar el tècnic alemany Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
2: En la conferència de premsa a l'acabar el partit, Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant, però, que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
5: Esports.
2: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2 gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, però, ho va fer per indicacions del mateix club.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Ho ha fet en unes declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
2: Esports. En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera, amb 2 partits més. Osasuna, Llevant a 14:45 i Màlaga Deportivo a 21:45. D'altra banda, 2 exblaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres s'ha estrenat amb el PSG fent un doblet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool, empatant també a 2 al camp del Newcastle. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari.
9: Esports.
2: En ciclisme, tercera etapa entre Grosan i Font-romeu de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Victòria del britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va ser segon. Pogacar, que va acabar tercer, segueix líder de la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina masculina la jugaran el Barça i el Freaking Granollers a 9:15, mentre que la femenina, el Granollers, davant el Lleida. I en bàsquet, el Barça, primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta temporada.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Des del programa de Música Amb Accent Obert, doncs, fem aquesta crida a favor de la llibertat d'expressió, sempre amb respecte, però sí que és veritat que doncs, anem a escoltar música, Música Amb Accent Obert, i des del programa de Música Amb Accent Obert, doncs, fem aquesta crida a favor de la llibertat d'expressió, sempre amb respecte, però sí que és veritat que doncs, anem a escoltar música, Música Amb Accent Obert, i des del programa de Música Amb Accent Obert, doncs, fem aquesta crida a favor de la llibertat d'expressió, sempre amb respecte, però sí que és veritat que doncs, anem a escoltar música, Música Amb Accent Obert.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Investigadors catalans han localitzat per primera vegada un exemplar de ratpenat del nord al Parc Natural del Cadí-Moixeró, el primer també a la península Ibèrica. Es tracta de l'única espècie de ratpenats coneguda que arriba a reproduir-se per sobre del cercle polar àrtic i fins ara s'havia vist a Escandinàvia, Finlàndia, Rússia i els Alps. La seva capacitat de reduir el metabolisme per estalviar energia li permet adaptar-se a ambients freds i també a hiverns molt rigorosos. Ara es podrà incorporar aquest nou mamífer al catàleg de Catalunya i d'Espanya i ampliar, per tant, la seva distribució territorial. La troballa obre nous interrogants, com per exemple si es tracta d'una població desconeguda establerta a casa nostra, si és un exemplar que s'ha desplaçat lluny de les poblacions conegudes més properes o si existeixen altres poblacions que han sobreviscut des de les darreres glaciacions i que encara no s'han detectat a la serralada del sud d'Europa. La descoberta és el resultat de més de 30 anys d'investigació i seguiment dels ratpenats per part del grup de recerca en biodiversitat i bioindicadors.
0: La xarxa de comunicació local. Seleccions musicals per emportar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Gaudiu de la música amb accent obert.
2: Associació Rempen Flimfla, ea ea dudua.
3: Associació Rempen Flimfla, ho entens ja?
4: Doncs això i així de clar.
5: Des de Girona. La brisa de...

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
3: I ara? El 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
6: Què vols dir?
7: Ràdio Vila-sacra.
2: Això sí.
6: És així i ja està.
8: Ui, quina joia que ve ara.
9: I tant, tant, que Déu-n'hi-do.
10: Bones, nosaltres som uns alumnes de segon d'ESO i avui us presentarem un llibre anomenat La porta dels tres panys i l'autora és Sònia Fernández Vidal.
11: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
10: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible. Els lectors

0: i ballarica.
1: El verb pringa va entrar com un cavall desbocat a les nostres vides i és tan enganxifós que no ens permet veure altres maneres de dir-ho en català. Tenim les opcions rebre, tocar rebre, fotre's o fer-se fotre, haver begut oli, estar cardat o llepar. Aquest últim es fa servir en alguns indrets. Per exemple, soc l'únic voluntari i ja he rebut. No volies ajudar? Fes-te fotre. Val més que callis que encara llaparàs. I del pringar passem al pringat. Evidentment, també hi ha opcions ben genuïnes en català. Desgraciat, marginat, passarell o, segons el context, les expressions fer el préssec o fer el paperina. Així que ja ho sabeu, si no voleu quedar com uns passarells, feu el favor de fer servir el català col·loquial. Quina expressió us agrada més?
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: done.
1: Radio Vila Sacra.
2: Recordem que davant qualsevol indici o situació de violència masclista cal trucar al telèfon 900 900 120 900 900 120, i pot trucar tothom. És una línia gratuïta, confidencial, no deixa rastre i opera les 24 hores cada dia de l'any en múltiples idiomes.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

0: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
1: Espai Ràdio Vila-sana. Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: 53è aplec de la Sardana de Peralada. Diumenge 30 d'agost al Parc de la Coromina.
1: A les 12 hores del matí i 4 de la tarda, amb les cobles, Mil·lenària, Vila de Perpinyà, Ciutat de Girona, Sant Jordi i Ciutat de Barcelona.
0: Apropa't a Peralada i gaudeix del poble i de la sardana.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Dossier CR.
1: Nom:
0: Narcís Montoriol.
1: Tema:
0: submarí.
1: Clau:
0: ictínio.
1: Data:
0: 1859. Narcís Montoriol neix a Figueres el 28 de setembre de 1819. Se'l coneix com l'inventor del submarí, l'ictínio, tot i que va destacar moltes altres coses. Estudia dret, pinta, promou les idees de TNKB, defensa l'Icària, edita el diari La Fraternitat, defensa la dignitat de les dones, estudia filosofia i astronomia, es declara ateu. Pateix exili i presó. Compromès amb el republicanisme, és diputat a Corts a Madrid. Creu que la ciència ha d'estar al servei de la humanitat per millorar-ne les condicions de vida. Crea un equip de tècnics pràctics per fer realitat el somni del vaixell peix. Montoriol és imaginatiu i autodidacta. Mor a Barcelona, mig arruïnat, el 6 de setembre de 1885.

0: Inici de projecte. Pere Forés, dissenyador industrial, promotor del projecte Ictineu 3, director d'Ictineu Submarins.
1: Projecte Ictineu 3 neix el 2004, és a dir, fa una miqueta més de 5 anys, arran d'una estada treballant amb un submarí científic a les Illes Açores, que és quan plantegem, doncs, realment, si fins i tot a les Açores hi ha un submarí científic treballant, perquè no n'hi pot haver un a Catalunya.
0: No tenim submarí.
1: Bé, va ser en aquell moment que ens en vam adonar que era possible tirar endavant un projecte com aquest, i ja feia molt temps que estàvem preocupats per la mancança d'eines de tecnologia submarina al nostre país, sobretot expressat molt eloqüentment en el cas del Prestige, que es va enfonsar i que no hi va haver cap eina a disposició i se'n van haver d'anar a França a llogar un submarí científic.
0: Pressupost.
1: Fer el primer Ictineu 3 costarà al voltant d'1,5 milions d'euros.
0: Eina útil.
1: L'idea és que fos una eina al servei del país, per tant formés part d'alguna administració. De moment hem començat de forma privada, tal com ens van recomanar, i hem funcionat fins ara a base d'alguns inversors privats i préstecs, i estem a l'espera de veure si tenim alguna subvenció pública per acabar el submarí, de fet, que ja està en marxa.
0: Dificultats.
1: El 2004 era bastant difícil anar a trucar portes i dir, és que volem fer un submarí, o és que creiem que el país necessita un submarí. Ara és bastant més fàcil, perquè està clar que és una realitat, que l'enginyeria està tota feta, la construcció està en marxa i és només qüestió de temps i diners.
0: Patrocinis. Carles Puig, professor d'Història de la Ciència i de la Tècnica de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i membre fundador de la Societat Catalana de la Ciència i de la Tècnica.
2: En el primer Ictineu es va formar una societat promotora del primer Ictineu, que va començar amb 20 amics, que van posar els diners, i després, quan es van fer les proves de Alacant, que teòricament, des del punt de vista de obtenir del govern algun ajut important, això sí que va ser un fracàs, diguéssim, perquè no el va obtenir. Però en canvi, després d'aquest fracàs del maig, va venir immediatament un moment d'eufòria col·lectiva a Catalunya extraordinari, no? Al cap d'un mes es feia, per exemple, a la Font de Vilaseca, a Gràcia, es feia una festa en honor a Monturiol, un banquet en el que intervenien personatges molt rellevants de la societat catalana i amics seus, i molts poetes també, que es van fins i tot una poetessa, deia Josefa Massaners, que a l'hora del brindis van estar parlant el Víctor Balaguer.
0: Col·lectes populars.
2: La Josefa Massaners, per exemple, que quan va fer el seu discurs alabant el que Joan, el que havia fet Monturiol, va demanar a les senyores que hi havia en aquest banquet que venguessin les seves joies, que donessin els seus vestits per començar a fer una captació de fons perquè es fes el segon Ictineu, que el primer era un prototip per Monturiol, i es va organitzar, a partir d'aquest sopar, es va organitzar una anada per tot Catalunya per recollir fons.
3: Figueres, 28 de maig de 1859. Estimat Monturiol, no són 100, només són 50 els duros que he pogut aplegar. No s'ha pogut treure ni un quarto més. Per postdata, et diré contra qui et lliuro aquests diners. Seria convenient que avisessis el dia que es llançarà el vaixell. Sembla que alguns d'aquests accionistes volen assistir a la primera prova. Teu, Francesc Sunyer i Capdevila.
2: Van anar a Girona, després van a Figueres. A Figueres va arribar d'una manera exultant, Monturiol, no? Perquè el van anomenar fill predilecte, li van fer homenatges i es va començar a recaptar fons. Em sembla que va ser Antoni Altadill, que és el que va organitzar-ho, i això va donar una... Després d'aquest moment baix que va tenir Monturiol, perquè ja es va donar compte que no li donarien, però la gent el que va rebre per la premsa és que l'Ictineu primer havia funcionat bé en les proves d'Alacant i havia fet el que volia fer, submergir-se, tornar a emergir sense cap problema. Per tant, havia sigut, des del punt de vista científic, diríem, va ser un èxit, no? En canvi, des del punt de vista d'aconseguir el finançament per part del govern, va ser un fracàs, i aquí la gent el va rebre com un heroi.

0: El gran desconegut. Pere Forés.
1: El mar en el nostre país, per desgràcia, a part de la platja, és molt desconegut i la tecnologia submarina, per mancança de tots aquests últims 150 anys que no n'hi ha hagut pràcticament, doncs és una cosa estranya. Durant els 150 últims anys, o 140, des que es va desballestar el segon ictineu del Monturiol, doncs no hi ha hagut submarins tripulats i hi ha hagut molt poques altres tipus d'eines que solen ser robots.
0: Ciutadà, Narcís Monturiol, Carles Puig.
2: Bueno, Narcís Monturiol va ser un personatge del segle XIX carismàtic que no tan sols va ser un inventor important, molt rellevant, sinó que a més va mobilitzar molta gent al seu voltant per aconseguir un projecte utòpic, que és el que movia la seva vida. El movia l'utopia de transformar la societat, de crear una societat per ell fraternal, en el sentit de que tots els homes, la humanitat, podia arribar a aconseguir tenir unes condicions socials de vida molt diferents de les que existien en aquell moment en el seu entorn, sobretot en la dècada dels anys 40, després de la Guerra Carlina.
0: Influències.
2: Quan ell va tenir 11 o 12 anys va anar a Cervera, però de seguida va començar la Guerra Carlina l'any 33, quan va morir Ferran VII, i ell va venir a Barcelona i sobretot va ser Abdó Terradas, que era es considera com el primer socialista utòpic, podríem dir, que va encendre la flama revolucionària de Monturiol. Monturiol va ser un revolucionari, era molt jove, va estar a Barcelona, i a Barcelona va contactar amb un grup de gent que tenien interessos per canviar la societat, i eren els republicans. Abdó Terradas també era de Figueres, com ell, per tant va ser molt fàcil contactar-hi, i aquí va començar, diguéssim, la dimensió política de Monturiol.
0: Estudis.
2: Ell no va acabar la carrera de lleis. Hi ha qui diu que la va acabar, però no la va acabar. Un amic seu íntim, que era Damas Calvet, un enginyer industrial que va col·laborar amb l'Ictineu amb ell també, que era poeta, a més, ho explica, que no va acabar la carrera de dret, tot i que la va començar aquí a Barcelona, i després, quan va estar exiliat, va anar a Madrid l'any 44-45 i no va acabar-la. Li faltava molt poc, però no va aconseguir tenir el grau, perquè sembla ser que li enviaven diners, però ell els gastava per ajudar els exiliats que anaven allà, i no va tenir mai el títol de... No va acabar la carrera de lleis.
0: Editor.
2: Inicialment, en una primera etapa, el periodisme. A crear periòdics que els tancaven sistemàticament i tornava a obrir. Va fer molts, no? Precisament es va juntar amb Abdó Terradas, perquè va formar part inicialment d'un diari, un periòdic que es deia El Republicano. I aquí va començar a contactar amb el grup, amb la colla de republicans, no? Que després seria molt important a la seva vida.
0: Amics i companys.
2: Per una banda, diguéssim que el seu mentor seria Abdó Terradas, tot i que Abdó Terradas era un home molt radical i molt irascible en alguns casos, després Monturiol es va tornar pacifista, amb un llenguatge actual, diríem. Això va ser amb posterioritat, l'any 43 aproximadament, és quan va decidir ser pacifista. Uns altres de, diríem, la colla de Monturiol que van influir o que van ajudar-lo, que van estar al seu costat amb els projectes, van ser Martí Carler, que era també un republicà, que li va fer costat pràcticament tota la vida. És amb el primer que li va dir que havia pensat amb el projecte de l'Ictineu. També estava Sunyer i Capdevila, un metge també de la colla dels que després serien els icarians. També hi havia Josep Anselm Clavé, que era un revolucionari per convicció i perquè la vida li havia portat, i que és el famós Clavé que ha fet els cors de Clavé. D'altres personatges que van influir en el seu pensament i la seva acció política, Pasqual Madoz, Josep Xifré, fins i tot el general Dulce.
0: Etienne Cabé.
2: Això va ser com una descoberta que va fer Narcís Monturiol del Voyage en Icària, el viatge a Icària, que va ser el llibre que va escriure el, podríem dir, el primer comunista europeu, que era Etienne Cabé. Aquesta novel·la parla d'una illa que seria Icària, on tothom és igual i cada un segons les seves capacitats fa i rep segons les seves necessitats, i és un món igualitari. I és un comunisme, diríem, utòpic, en el sentit de aquesta Icària és una utopia.
0: Dossier CR.
3: Narcís Monturiol.
0: Estil Monturiol. Pere Forés.
1: Tant l'Ictineu 1 com l'Ictineu 2 eren submarins amb majúscules, i no s'havia de tenir res per anar-hi perquè estaven calculats i estaven molt ben construïts i sabien que no tindrien cap problema, i efectivament ni l'Ictineu 1 ni l'Ictineu 2. L'Ictineu 1 va fer 69 immersions, que per un submarí fet amb aquells materials i aquella època és una cosa absolutament excepcional, i mai van tenir cap problema de cap tipus. L'Ictineu 2, diguem que va anar perfeccionant moltes coses de l'Ictineu 1. Moltes ja s'havien solucionat amb l'Ictineu 1, com la forma de respirar sota l'aigua, a dintre d'un submarí. I el 2, el que incorpora més novedosament, és que és el primer submarí que li posen un motor a dintre. De fet, li posen dos motors, un vapor per anar en superfície que cremava a coc i per tant feia fum, però amb una xemeneia, i després un altre motor per navegar amb immersió, que és el primer motor que es dissenya per anar amb immersió, que també era un vapor, però que el combustible era un compost químic que el gas resultant, en comptes de ser tòxic, era oxigen. Feia escalfor per fer anar el vapor i oxigen per fer viure la gent. Bueno, imaginem si els cotxes de la nostra civilització del segle XXI tinguessin motors d'aquells, no? Es va trigar 70 anys a tornar a fer un altre submarí motor químic. Es van trigar, em sembla que 30 o 40 anys a tornar a fer un submarí que tingués un motor per navegar en superfície i un motor per navegar amb immersió.
0: Menys preu. Carles Puig.
2: Suposo que hauríem de diferenciar dues vessants, no? Perquè va haver molta gent que el va escoltar i que va creure en ell, no? Sobretot els que els van recolzar aquí a Catalunya, bàsicament, i també alguns catalans que estaven a Madrid. Però des del punt de vista del govern, no va haver-hi un menyspreu quasi total al que feia Monturiol. Fins i tot quan va aconseguir, després de fer el primer Ictineu i fer les proves a Barcelona, veure que funcionaven, i aconseguir, després de molts esforços, perquè li deien que sí, però anava als despatxos dels ministres, no li feien ni cas.
0: Indiferència.
2: Al final va aconseguir fer la prova a Alacant, el 1861, maig del 61, i gràcies a, també a que va influir, si no estic errat, a Josep Xifré, que tenia influències, una persona que s'havia fet rica i tenia bastantes influències en el govern, i va poder aconseguir que el ministre de Marina i el ministre de Comerç acceptessin que es fes una prova a Alacant amb l'Ictineu primer. Però tota la història del que va passar a Alacant és un seguit de menyspreu sobre el que havia fet Monturiol, no? Fins i tot quan estaven veient les proves submarines, era un dia que feia molt, molt mala mar i feia feien núvols i feien ones bastant elevades, estaven en una llanxa, es van marejar quasi tots els membres del govern, van anar amb un vaixell, tenien ganes de que acabés, ells no estaven incòmodes, i fins i tot quan van arribar amb les diligències, Monturiol va haver d'anar a peu fins on no s'havien de trobar. Bueno, ell ho explica després, i ho explica amb un sentiment de tristor enorme, perquè no havia estat havia estat realment menyspreant. Després, quan rebutjaven ajudar-lo, s'adonava que ni s'havien llegit les memòries que havien fet, o que no en tenien res. Hi havia una part d'incompetència manifesta amb les persones que podrien haver-lo ajudat per part del govern.
4: Encara no havia passat una hora que el ministre va voler anar a veure el transport Victòria i em portaren allà. Seguiren la nostra falua totes les dels convidats, i allí, al Victòria, un desconegut em va comunicar que havia sentit dir en aquell moment als mariners d'alta graduació que el meu ictineu no tiene aplicaciones útiles. Vaig trobar aquesta notícia probable, gairebé segura, per tal com tot el que passava al voltant meu des del matí ho abonava. M'acostava a tothom com qui vol conversa i ningú no m'adreçava la paraula. Semblava un empestat que tothom defuig. Quan tornàrem a la falua, no va haver-hi lloc per mi i l'apartaren. «General», vaig dir al ministre, «creo que no debo ir más con vuestra excelencia. Pase usted a esta otra falua», va dir-me. I se n'anaren a terra. Tots els convidats seguiren el ministre i en desembarcar vaig dirigir-me al seu cotxe. El ministre va mirar-me i el cotxe arrencà. Vaig embarcar a la falua en què havíem vingut i ens acostàrem a l'ictineu i els fèrem senyal que podien deturar l'assaig. Entraren a port i desembarcaren. Em vaig acomiadar d'ells sense donar-los a entendre tot el que havia passat i dient-los que eren uns herois i que la comitiva s'havia retirat perquè es marejaven. Jo sé per experiència el Miquel que et cau quan en acabar una prova et trobes sense les persones per les quals ho has fet.
0: Dossier CR.
3: Narcís Monturiol.
0: Reivindicació. Pere Forés.
1: El Monturiol va sentar totes les bases de la navegació submarina. Va fer un llibre quan va acabar tot el projecte. Aquest llibre se'l van fer traduir les que després serien potències submarines, com Alemanya. Alemanya reconeix claríssimament que parteix del llibre del Monturiol i de l'experiència del Monturiol per fer la seva flota submarina. Inclús anomenen atmosfera ictínea, la forma de navegar, de respirar sota l'aigua. Fins a l'any 44, em sembla que surten publicacions alemanyes parlant dels ictineus del Monturiol. L'Isaac Peral, que va fer un submarí 30 anys més tard que el Monturiol, també reconeix que sense l'aportació del Monturiol ell no hauria arribat fins on va arribar. I d'altres, com els francesos o com els americans, no ho reconeixen, però no és fins que es publica el llibre del Monturiol que es comencen a fer submarins que funcionen. Els francesos portaven temps provant, i curiosament, a partir de que surt el llibre del Monturiol, doncs comencen a funcionar els submarins francesos. I els americans el mateix, van fer 6 submarins, em sembla, una companyia, fins que el sisè els hi va funcionar. I el sisè ja havia aparegut el llibre del Monturiol.
0: Control de flotabilitat.
1: Han donat totes les claus. És a dir, un submarí és un compendi de moltes peces i molts sistemes diferents. Un dels importants que a mitjans del segle XIX tots estavellaven és el control de la flotabilitat. És a dir, poder baixar 3 metres i aturar-se allà. El normal és que comencessin a baixar, pum, i anessin a parar al fang. I alguns, inclús, eren especialistes en sortir vius del submarí naufragat. El Monturiol mai es va haver de plantejar aquestes coses perquè mai li va passar això. Doncs el control de la flotabilitat, com portar o extreure oxigen per poder respirar dintre i com extreure el CO2 de la respiració, la il·luminació al fons del mar. El Monturiol és el primer que fa llum a sota l'aigua, una època que no existia la bombeta. És el primer que treballa amb doble casc, això vol dir un casc que és el que aguanta la pressió, que té la forma idònia per aguantar la pressió, i un casc en forma hidrodinàmica exterior perquè el submarí pugui desplaçar-se eficaçment a sota l'aigua, i entremig un munt de sistemes a les bombones d'aire comprimit, d'oxigen, les hèlics, tota una sèrie de coses que portava entremig dels dos cascs, com es segueix fent ara. El Monturiol és el primer que incorpora finestres per tot arreu en un submarí. És el primer que incorpora hèlics laterals per poder girar sobre el seu eix, i que no eren unes hèlics senzilles, eren unes hèlics que estaven amagades i quan les s'havien d'accionar sortien, giraven i es tornaven a amagar. Això és una cosa que ja no es fa, però era molt sofisticat. Bé, és el primer en pràcticament tot, en mesures de seguretat. Monturiol portava uns quants nivells de mesures de seguretat, unes a darrere les altres per si algunes fallaven, que no les va haver d'utilitzar mai. És el primer a posar un motor, és el primer amb tantes coses.
0: Isaac Peral, Carles Puig.
2: Per una banda, és veritat i s'ha de reconèixer que Isaac Peral va parlar de Monturiol i va dir que Monturiol abans que ell havia fet un submarí, un tineu, i que i el va valorar amb una mesura molt justa. I de retruc, perquè per altra poc després tampoc li van fer cas, li va passar una cosa semblant, i va acabar també. I això que era oficial de la Marina, tenia estudis, no era com Montoriol, que era autodidacta. La primera onada de reivindicació de Montoriol va ser justament arran de que Isaac Peral va fer el seu submarí amb motor elèctric, i això va tenir repercussió, i immediatament, el 1890, la premsa, la Vanguardia i la premsa d'aquí, van començar a aparèixer articles reivindicant Montoriol. Va ser un primer moment de reivindicació d'un geni.
0: Pragmatisme. Pere Forés.
1: Hi ha molta literatura que situen el Montoriol com un romàntic, i el Montoriol no era ben bé un romàntic, era una persona molt pragmàtica i va començar molt més com mestre d'aixa. És a dir, el Joan Monjo, que és una de les persones de l'equip, les persones molt importants de l'equip del Montoriol, doncs era el que en diríem ara un dissenyador, un enginyer naval, que és el que devia dissenyar les formes dels submarins per tal que naveguessin molt bé per sota l'aigua.
0: Corall, la llegenda.
1: És una llegenda que neix als anys 30 del segle XX.
5: Fetes les consideracions prèvies sobre l'accés a determinades profunditats on hi ha el corall i els perills que signifiquen, he optat per una solució que revolucionarà els criteris de la navegació tal i com els coneixem. Una nau inspirada en la naturalesa, en els peixos. Una nau submarina que navegarà sota l'aigua i arrencarà del mar el corall més profund.
1: Segurament ell va veure submarinistes dels que anaven a recollir corall, però a l'Ictineu 1 no és una eina específicament dissenyada per anar a buscar corall. El Montoriol va dissenyar eines com pinces per agafar corall i una cistella sota per anar-lo recollint, i pel segon Ictineu hi ha dissenyades eines també del que ara en diríem braços mecànics o robòtics, que agafaven mostres, però en aquest cas havia fet un sistema per poder-les entrar a dintre el submarí. Aquest havia de ser el sistema d'anar a buscar corall, i hem de dir també que el corall a aquella època era una cosa molt valorada i que segurament molts dels inversors que van posar diners pensaven que podrien recollir grans quantitats de corall i no anaven gens desencaminats, perquè al segle XX s'han dedicat bastants submarins a buscar corall, i d'alguns que en tenim informació diuen doncs que en poques immersions ja havien pagat tot el cost del submarí. No anava gens desencaminat de que era un gran negoci. A més, el Montoriol de seguida i dels seus escrits se'n desprèn que li va veure moltíssimes més aplicacions, i una d'aquestes aplicacions era la tècnica com a eina d'igualtat social. També va ser l'objectiu militar, els submarins del Montoriol. És a dir, Montoriol i el seu equip de seguida se'n van adonar del potencial militar que tenia el submarí, en parla en el seu llibre, i sobretot en parla com a eina de defensa de ports. En el port de Barcelona van estar fent proves amb un canó que havien instal·lat en el submarí, que el carregaven des de dintre, el giraven, disparava, i al cap de 60 segons podia tornar a disparar una bala cap a dalt. Les autoritats van prohibir aquestes proves i el Ministeri de Defensa van estar intentant que els financés un submarí militar. A aquella època es creia que un submarí no tenia cap mena d'aplicació militar.
0: Caràcter. Carles Puig.
2: Hi ha una primera part de la seva joventut, diríem, que potser la rauja està més present que el seny, diríem. Tanmateix, Montoriol després és una persona que fa les coses molt conscient, d'una forma molt, molt acurada, no? D'una banda, s'informa bé el que projecta, ell no diu, no parla d'alguna cosa, sinó ha trobat la manera de que sigui possible fer-la realitat. La mateixa idea de l'Ictineu la té, però no la comunica al seu amic Martí Carlé fins al cap de bastants anys. La idea la té el 43 i la comunica el 56. Van dir, i l'altre li diu, per què no m'ho dius? No ho havies dit? Si dius que la vas pensar quan estàvem junts al cap de Creus. I no, perquè si t'ho hagués dit haguessis pensat que era un
0: boig. Ràdio Vila Sacra.
2: I dir, ara sé que és possible i ara te la comunico.
0: Mètode de treball.
2: Ell no volia tenir accidents i, de fet, no en va tenir cap. Va haver-hi una situació conflictiva, però gràcies a que havia previst es va poder lliurar.
0: Pere Forés.
1: Pensem que Leonardo da Vinci va fer molts planos, però no va arribar a construir gaires coses que sapiguem. El Monturiol va construir moltíssimes coses. Totes les coses que va dissenyar va construir. I d'això de l'Ictíneu, doncs, hi ha certs escrits que diuen que portava 10 anys. Quan s'hi va posar, portava 10 anys pensant com s'havia de construir el submarí, com havien de ser les solucions, i quan ho comença a plantejar en els seus amics més propers, en Monturiol ja té tots els sistemes solucionats. És hora només de posar-se a construir tots els diferents sistemes dels ictineus.
0: Carles Puig.
2: Ell era una persona, per tant, des del punt de vista de la, de, diguéssim, de la seva capacitat per inventar, que era molt metòdic en el sentit de buscar les fonts, parlar amb personatges de la ciència de Barcelona que l'assessoressin, i no tenia estudis formals de ciència, per tant és això denota l'esperit que tenia Monturiol, però sobretot el que el movia és aquesta idea que va rebre, que va creure que l'il·luminava, que era la que inicialment va formular Etienne Cabet, no? D'aconseguir una societat més justa, on la tecnologia també tenia el seu paper.
0: Pere Forés.
1: Jo voldria que almenys en el nostre país ningú més parlés de que el Monturiol va fracassar. Perquè el Monturiol va enganxar una crisi econòmica molt gran i van haver de parar els estudis amb els submarins, però diguem, a veure, quina empresa hi ha ara que es passi 12 anys investigant i no guanyi mai un duro? És una cosa que ara és inconcebible, i aquella època era molt més difícil que ara. I amb qüestions tècniques no se li pot atribuir cap fracàs al Monturiol. Oh, és que no li va posar motors elèctrics i bateries. Bueno, és que no hi havia bateries. Aquella època el motor elèctric era purament testimonial, era una joguina. Tot el que es va plantejar solucionar, el Monturiol ho va solucionar, i ho va solucionar molt bé. Evidentment, tots els submarins que es van fer al segle XIX i tots els que es van fer al segle XX, els hi va arribar un dia que els hi va tocar desballestar-se. Molts van naufragar, aquests ja no els van poder desballestar. Només el sol fet que el desballestin ja és que tècnicament no ha fracassat.
0: Inventor, Carles Puig.
2: Ell mateix es deia inventor. Quan parlava d'ell, es presentava com inventor. Jo diria l'inventor de l'Ictíneu. Així segur que ens estalviem problemes, no?
0: Pere Forés.
1: Diguem que en Monturiol, que no treballava sol, igual que nosaltres, treballàvem tot un equip de científics, van estar assajant durant 12 anys que va durar els ictineus. Doncs va ser com un gran laboratori d'R+D, que en diríem ara, innovació, investigació i invenció, i van estar 2 anys per construir l'Ictíneu, van estar uns anys assajant l'Ictíneu, van recollir moltíssima informació, i aleshores van construir l'Ictíneu 2, diguem, millorant l'Ictíneu mentre esperaven que els arribessin diners públics per fer un submarí més gran.
0: Mal negociant, Pere Forés.
1: Només per fer-nos una idea, Monturiol era molt gran inventor, però era un mal guanyador de diners. Monturiol no va fracassar mai, ni tècnicament ni econòmicament, però va ser insostenible aguantar més de 12 anys només d'investigació sense guanyar diners, i al final, quan va arribar una crisi com ens està passant ara aquí, doncs els acreedors van voler recuperar els diners i es va acabar el projecte.
0: Carles Puig.
2: Monturiol era un, des del punt de vista de la invenció i de la creació i de la tecnologia i de ser un autodidacte, era fantàstica, però per altra banda, com a empresari i per vendre, diguéssim, el que ell feia, era bastant desastre, perquè ell estava obsessionat amb la part tecnològica, científica, amb aconseguir el que ell creia que podria fer que canviés d'alguna manera el món, que canviessin els horitzons, no? Que ens deslliuréssim de les cadenes de l'atmosfera, no? que poguéssim explorar un món submarí diferent. I ell estava obsessionat amb això i dedicava molt de temps, però els negocis no era el seu fort, això.
0: Obra.
2: Fins a Monturiol, no hi havia un cos doctrinal sobre la navegació submarina. No s'havia fet una reflexió profunda i no s'havia recollit. Ell ho recull amb l'ensayo de l'arte de navegar por debajo de l'agua. I potser aquest és el mèrit més clar de Monturiol, no? Que va, des del punt de vista de la navegació submarina, que per ell, ell no intentava fer simplement un vaixell que pogués, des del punt de vista militar, ser utilitzat per la guerra, sinó que intentava, primer, aconseguir que el vaixell pogués, pogués arribar a profunditats grans, per tant, pogués resistir la pressió, tingués estabilitat, es pogués dirigir cap a un lloc o un altre, i que pogués romandre tant temps com es volgués a sota de l'aigua i, per tant, poder crear una atmosfera que permetés la vida a dins de l'Ictineu.
0: Pere Forés.
1: No estava per la guerra, però plantejava el submarí com a eina de defensa.
0: Carles Puig.
2: Tot plegat forma un cos, diguéssim, de doctrina sobre la navegació submarina que està focalitzat en allò que és necessari resoldre per poder tenir una nau per sota de l'aigua. I això sí que és un mèrit de Monturiol.

0: Més invents. Carles Puig.
1: Alguns notables. N'hi ha diversos. Va començar el primer invent que va fer, el va fer amb Josep Oliu, que després seria un dels tripulants de l'Itineu, que va ser un aparell per fabricar cartipassos, és a dir, aquestes llibretes que ratllades per als nens, diria, i ho va fer a través d'un aparell que utilitzava un paper continu i el mateix aparell tallava i feia els cartipassos i no s'havien de fer a mà. Cosa que tampoc va fer negoci. Una màquina per fabricar cigarretes, hi havia una mena d'embut, es posava el tabac i amb una manovella es girava, hi havia el paper en forma de cilindre i al final acabava fent una cigarreta que no calia fer-la a mà. Això després ho va fer abans del submarí de l'Itineu, però també hi va tornar després i ho va perfeccionar posteriorment. Va començar a fer proves per conservar aliments i escrivia: he menjat un peix de fa 2 o 3 dies, no té mal sabor perquè li posen aquestes substàncies, o la carn sobretot va ser la carn, i sembla ser que sí que va pensar que podia fer negoci amb la conservació de la carn. Va escriure al seu amic Martí Carler, que estava a Argentina, i va intentar veure si amb això podria fer negoci, però era en certa manera estant, ja no sé si dir ingenu o bona fe o no sé quin qualificatiu s'hauria de dir, que un personatge sense escrúpols, sembla que es deia Lloberes, però no estic segur, no en recordo ben bé el nom, es va fer passar per enginyer químic i ell li va donar la fórmula i l'altre se'n va anar i va fer un negoci espectacular.
0: Pere Forés.
2: És un molt, molt, molt fora de sèrie i un personatge que 10 anys després o 15 anys després de que hagués fracassat, bueno, hagués fracassat, no, de que s'hagués ensorrat la companyia del submarí i haguessin deixat d'investigar i molta gent hi va perdre diners, doncs aquesta gent que havia posat diners amb els ictineus seguien sent amics del Monturiol i seguien escrivint cartes, i algun d'aquests li pregunta al Monturiol: home, em pots dir quin és el sistema de fer vi o no sé què, perquè ara tinc unes vinyes. És a dir, assessorava de qualsevol cosa inimaginable, no?
0: Carles Puig.
1: Des del punt de vista personal, era una persona molt familiar amb la seva família. Últimament s'estan estudiant cartes de Monturiol i es veu com aquestes cartes estan plenes d'estimació cap a la seva família i de tendresa, i era un home molt que es preocupava molt, molt pels altres. Això també es veu amb l'equip tècnic que tenia amb l'Itineu 2, per exemple, la nova Volcano, a la Barceloneta, on van haver-hi també conflictes i ell intentava arreglar-los.
0: Abast mundial. Pere Forés.
2: Ara fa 8 mesos estàvem als Estats Units en un congrés de tecnologia submarina presentant el Monturiol i explicant el Monturiol, i les preguntes eren: i realment era tan gran aquest submarí? Doncs si era així, aquest submarí va ser el cas més important del segle XIX, no? Doncs sí, bueno, estem aportant el nostre granet de sorra a la internacionalització d'aquest personatge. Diguem que dintre el món, els francesos i els anglosaxons, el Monturiol era pràcticament desconegut, i hi ha algunes aportacions importants com la de Matthew Stewart, que el seu llibre el va escriure en anglès i que hi ha 2 edicions als Estats Units i una a Anglaterra, que ha fet que comenci a ser conegut a nivell internacional. I hi ha una altra part, una altra aportació important, que és la pel·lícula que va fer en Francesc Bellmunt.
3: Accioneu l'hèlix. A punt per les vessigues de flotació. Estabilitzeu la nau. Tirem a estribord. Tanqueu les aixetes.
4: Aixetes tancades! Senyor Monturiol, això s'ha de celebrar!
5: És un geni. Els que se'n fotien s'hauran de ficar la llengua al cul.
6: Serà un càstig exemplar.
5: Exacte. Perdó, però estic tan emocionat. Visca el Monturiol. Visca l'Ictineu.
0: Icona mundial. Pere Forés.
2: Aquella escultura es va fer pel centenari de la varada del segon Ictineu del Monturiol en ple franquisme. I bueno, realment és un èxit que s'arribés a fer tot el que es va fer amb aquell centenari, sobretot per la maqueta que hi ha exposada davant de l'IMAX del segon Ictineu, que quan passen els turistes i la veuen, la fotografien, i després buscant per internet sempre surt aquesta maqueta de molts turistes que se l'han trobat. Qualsevol turista que es troba amb aquella maqueta se n'adona de les dimensions de l'Ictineu 2. Per tant, pot ser que li faci rumiar, no?
0: Informació online. Pere Forés.
2: Ara el que estem fent en aquest sentit des de l'associació és una base de dades disponible a internet en el que hi haurà tots els materials relacionats amb el Monturiol, doncs fotografies de plànols, cartes, diferents escrits que van sortir a l'època amb diferents publicacions, tot llibres sencers, doncs això ho posarem a disposició de tothom amb diferents llengües perquè des de tot el món se'n puguin adonar que en Monturiol va ser el que va fer l'aportació més important en la tecnologia submarina.
0: L'Ictineu 3.
2: L'Ictineu 3 és un submarí dissenyat i construït al segle XXI, per tant les virtuts són poder disposar d'uns materials excel·lents, d'uns sistemes de càlcul excel·lents, de moltes eines que incorporarà aquest submarí, com sensors, diguem, mediambientals, o sensors que et permeten saber en quina posició estàs, o sensors que et permeten fer un relleu del fons submarí, o braços robòtics, és a dir, una sèrie d'eines que li donen una potencialitat espectacular en el que serà el vuitè submarí que baixarà més profunditat del món i que situarà Catalunya com a la cinquena potència del món que podrà baixar més avall. El Japó, que són els que baixen més avall, amb 6.500 metres, en Rússia amb 6.000 metres amb dos submarins, França amb 6.000 metres amb un submarí, i després ja ve els Estats Units amb 4.200 metres. Això canviarà aviat, els xinos seran els que baixaran més avall d'aquí molt poc amb un submarí de 7.000 metres, i darrere vindran els japonesos i els americans, que estan acabant un altre submarí per 6.500. De moment ens passen la mà per la cara tots els altres a nosaltres, perquè aquí al Mediterrani, doncs, Grècia té submarí, Bulgària té submarí, Romania, Suïssa, que no té mar, França, Itàlia...
0: Submarinar.
2: L'idea no és de fa 5 anys, l'idea és de quan era molt, molt petit, i els dos primers intents van ser els 11 i els 14 anys, bueno, els tres primers intents, els 11, els 14 i els 14, i aquest és el cop en què, bueno, era el moment de fer això, i val la pena posar-se a treballar fins a l'esgotament perquè aquest projecte tiri endavant. A més, hi ha uns certs problemes mediambientals en el mar que no s'estan abordant amb prou eficàcia. Aleshores, aquesta serà una fabulosa eina per intervenir. I, bueno, és posar-s'hi. És a partir del moment que te n'adones que allò que fins ara havia sigut un somni és una cosa que pot ser real. Aleshores, el que prens consciència de que pot ser real i es pot construir realment, es pot construir impulsat des d'un equip relativament petit, doncs aleshores és quan tires endavant. L'Ictineu 3 està dissenyat per 1.200 metres de profunditat, tot i que farem una prova de pressió a 1.450 metres de profunditat i està calculat per més de 2.000 metres de profunditat, però això són factors de seguretat.
0: Garantia de seguretat.
2: Comportar el cinturó de seguretat, no? Si tu anessis a la profunditat a la que el submarí es pogués aixafar, seria bastant arriscat. Per tant, nosaltres anem amb molt marge, doncs, pels problemes que hi puguin haver, si el submarí, doncs, tingués algun accident a sota l'aigua i se li deformés una miqueta el cas, doncs tenim un marge de seguretat molt gran.
0: El mar i l'Ictineu 3.
2: Tenim previst que l'estiu de 2010 l'Ictineu 3 ja es pugui posar a l'aigua i pugui començar a treballar amb normalitat. L'estem construint, el lloc on es construirà tot o s'ensemblarà tot és el Museu Marítim de Barcelona, que hi estem treballant des de fa més d'un any, i aleshores hi ha diferents peces que s'estan fabricant a diferents fàbriques de diferents llocs del món, perquè certes coses només algun especialista les pot fer. Diguem que hi ha peces, doncs, que les poden fer dues fàbriques al món, no? Doncs aleshores hem d'anar a una d'aquestes dues. Tota la matèria gris d'aquest Ictineu 3 és de Catalunya. Per tant, les hem dissenyades totes aquí. En diferents fases, a l'empresa Ictineu Submarins, ara som 5 o 6 persones, a les quals més de la meitat són enginyers, i després treballem amb una altra enginyeria, Mira Tecnologia, que ha fet tota una part molt important de tot el disseny d'aquest submarí i tot el càlcul. Fa 30 anys ningú s'hauria imaginat que anirien unes barques per sobre l'aigua recollint escombraries. I encara menys s'haurien imaginat que recollirien 1.000 metres cúbics d'escombraries cada any. El 70% de les escombraries que s'aboquen al mar s'enfonsen. Això, a les costes catalanes, correspon a unes 450 tonelades d'escombraries que s'acumulen cada any als fons marins. Aquest és un problema evident i molt gros. Els estudis diuen que som de les parts del món més contaminades amb diferència. Aquest és un problema. Hi ha altres problemes com les espècies invasores que estan desplaçant a les espècies autòctones i que certs científics diuen que en 5 anys poden estar totes les autòctones desplaçades. Altres problemes són l'abús que s'ha fet de la pesca d'arrossegament, que ha destruït els fons marins. I després també tenim virtuts. Les costes catalanes tenen uns dels canons submarins més interessants o molt interessants, en diferència amb altres llocs del món que no hi són. Els canons submarins, imaginem com els de terra, molt profuns, on s'hauran conservat moltes espècies, on es reprodueixen moltes espècies, on inclús per fer arqueologia submarina pot ser més interessant perquè no haurà estat destruït per la pesca d'arrossegament. Doncs tenim la sort de tenir uns quants grans canons per estudiar.
0: Immersió.
2: Les primeres immersions no seran les més divertides i les més interessants, perquè les primeres seran de prova de sistemes a molt poca profunditat. És a dir, ens dedicarem a comprovar que tot funcioni, que totes les coses vagin, i entrenar una mica els que hagin de ser els pilots del submarí. Quan haguem complert tota aquesta fase, tot això ho estem certificant, i la certificadora ens hagi donat les seves aprovacions dels sistemes de funcionament i tot això, aleshores és quan anirem a fer la primera prova a 1.200 metres de profunditat, i suposo que aquí espero anar-hi jo i o algun altre dels pilots de l'equip d'Ictineu, i segurament el tercer serà el responsable de la certificadora.
0: Dossier CR.
7: Narcís Monturiol.
0: Passió per Monturiol. Carles Puig.
1: Quan jo era petit jugava amb un nen que era descendent de Monturiol. Es deia com jo. I amb el seu germà. Perquè el meu padrí era amic dels meus pares i era descendent de Monturiol, i per tant sempre la figura de Monturiol m'havia atret, no?, d'alguna manera, això per una banda, però això és una cosa molt personal. I d'altra banda, doncs, com soc professor d'Història de la Ciència i de la Tècnica, i sobretot amb el meu col·lega Antoni Roca, el que ha sigut durant molts anys, fins fa molt poc, el president de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, doncs...

0: després s'ha utilitzat per la guerra.
1: Disculpa, Pere Forés.
0: Em sap greu no haver arribat a temps. El 28 de juny de 2009 va fer el 150 aniversari de la varada del primer Ictíneu i ens hauria agradat posar aquest a l'aigua el mateix dia, però no ha sigut possible. I bueno, com que l'any Monturiol dura fins al 28 de juny del 2010, esperem fer-ho dintre de l'any Monturiol. Tenim previst que l'estiu de 2010 l'Ictíneu 3 ja es pugui posar a l'aigua i pugui començar a treballar amb normalitat.
1: Carles Puig.
2: Una persona que tenia uns ideals molt forts i que a través dels seus ideals va ser capaç de construir un artilugi tecnològic molt difícil, però que ell no es feia mai enrere i va ser capaç de resoldre problemes tècnics que la ciència oficial d'aquí potser no s'havia plantejat, i ell va ser capaç de resoldre-la des de la seva passió per aconseguir aquest somni del l'Ictíneu.

0: Bona nit.
1: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
2: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
3: I parlant d'emocions...
1: 90.

0: porque tienen que ir siguiendo.
1: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: a la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: El meu balcó està buit.
3: El meu balcó està ple.
2: El meu balcó és gris.
3: El meu balcó és multicolor.
2: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
3: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
2: De vegades surto al balcó a sopar.
3: De vegades el balcó em dona de sopar.
2: No sé què fer amb les fustes velles que tinc al balcó.
3: Quan trobi unes fustes velles faré un compostador.
4: Pagesos de Ciutat.

refrescada la memòria tenim per endavant una hora amb moltes coses per aprendre. Benvinguts a Pagesos de Ciutat, l'espai on cada setmana intentem donar resposta als dubtes sobre horts urbans i també compartir experiències i anècdotes, en el que esperem la vostra participació a través del correu electrònic pagesosdeciutat@gmail.com o bé els perfils de Pagesos de Ciutat a les xarxes socials, tant al Twitter com al Facebook. Som l'Ester Casanovas, el Carles Valdellou i el Xavi Nuses controlant els botons, a més de recordar-nos què tenim per endavant.

0: Avui portarem les nostres hortalisses al metge per prevenir-les de plagues. Des de l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages ens explicaran com preparar una farmaciola casolana. La Paquita Pitart ens espera per ensenyar-nos el seu hort urbà. La Nuni Soto per cuinar-nos uns pèsols frescos amb botifarra de perol i la Júlia per explicar-nos tot el que podem fer amb quatre canyes.
1: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.

0: Esther Casanovas, a qui encara no havíem sentit en un dia en el que l'Esther ve més de doctora que no pas d'horticultora.
1: De doctora. No, no ben bé, però sí que és cert que aquesta setmana ens han arribat alguns missatges de gent preguntant-nos sobre els fitosanitaris i els adobs que van bé per l'hortet. Hi ha qui vol començar a preparar com una petita farmaciola per estar preparat de cara a les plagues d'estiu, i entenc que així es fa, si és bo prevenir i saber què s'ha de fer si ens arriben els problemes. Comencem pels fitosanitaris, que són els productes que serveixen per a prevenir o combatre les plagues de l'hort. En agricultura ecològica n'hi ha que estan permesos i d'altres que no, i és aquí on hem de decidir de quina manera volem cultivar el nostre hort urbà.
0: Quan dius que n'hi ha alguns de permesos i altres que no, a què et refereixes?
1: Quan no tens idea, és molt fàcil agafar el primer que et ve a la mà o el pot que et sembla més petit, si tens un hort amb jardineres, i moltes vegades ens trobarem doncs, que alguns d'aquests productes no estan admesos en agricultura ecològica. N'hi ha molts fitosanitaris doncs, que no estan acceptats i llavors és una decisió, és una d'aquelles decisions que hem de prendre a l'hort, igual que hem de decidir doncs, quin adob hi posem o quines jardineres comprem. Per tant, penso que és bo donar una certa informació perquè la gent sàpiga que pot optar per una cosa o per l'altra. Nosaltres sempre intentem posicionar-nos cap a l'agricultura ecològica perquè és el que creiem que hauríem de fer a casa, però que sapigueu doncs, que per tot trobareu les dues opcions. Com us deia, la majoria dels que tenim un hort urbà intentem fer-lo de manera ecològica, però sovint amb algunes plagues això és ben difícil pel que a vegades ens passem al costat fosc. Fins i tot hi ha qui no utilitza absolutament res, ni fitosanitaris ni preventius, ni que siguin ecològics. També és una tercera opció que podríem tenir disponible. Els problemes que ens trobarem a l'hort són bàsicament de plagues per una banda i de fongs. Tot depèn de la zona en la que ens trobem i el clima que tinguem. Per exemple, recordo sempre durant una trobada que vam fer a Astúries, ens vam adonar de fins a quin punt els fongs poden ser preocupant per als companys d'allà, mentre que els de la zona mediterrània patim més de plagues que no pas de fongs, a no ser que tinguem un excés de reg, que també és una cosa que ens pot passar quan comencem. Per norma general, hi ha dos productes bàsics que s'apliquen de manera preventiva i que estan admesos en agricultura ecològica, el sofre i el coure. El sofre, que és aquell groc que a vegades posem a les cantonades de les cases perquè els gossos no s'hi facin pipí, serveix per prevenir o curar l'oïdi, que és un fong, i per altra banda els àcars. En trobarem en dues presentacions. Per aplicar-lo directament en pols, que llavors el que es fa de manera casolana és posar-lo a dins d'un mitjó esportiu i sacsejar-lo per sobre de la planta, i també en trobarem per aplicar-lo amb una motxilla d'on sulfatar. Pot ser en sec o pot ser mullable fins i tot. Quan les temperatures pugen a partir dels 33 graus, es recomana fer servir aquest que es dissol amb aigua i que s'aplica amb la motxilla, i habitualment ho farem cada 10 o 15 dies. D'altra banda, el coure s'utilitza per prevenir un fong, del que ja hem parlat en més d'una ocasió, que es diu mildiu. En trobarem en diverses presentacions. Hi ha hidròxid de coure, oxiclorur de coure, sulfat de coure i una cosa que és molt coneguda que se'n diu també el caldo bordelès. El brou caldo bordelès és una barreja de sulfat de coure i calç apagada. Per garantir un millor efecte mullant, o sigui, perquè s'enganxi millor a la planta, s'acostuma a afegir el que se'n diu un surfactant, que normalment és sabó negre. Això fa que s'adhereixi més bé. El podem trobar també en format mullable, és a dir, preparat també per dissoldre amb aigua i aplicar-lo amb una motxilla. Es pot fer servir el que es prefereixi, però encara es discuteix la seva aplicació en agricultura ecològica, ja que les sals de coure poden contaminar el sòl. Els que fem cultiu amb jardineres tenim un avantatge aquí, i és que podem intentar posar una mena de pitet a les torretes, de manera que el líquid sobrant no caigui a sobre del substrat. També s'aplica cada 15 o 20 dies. Insistim que tenim l'opció de no aplicar cap d'aquests productes en els nostres horts. Jo no discuteixo, és una opció. Però fa molta ràbia si només tens espai per dues tomaqueres i en perds alguna per una plaga que potser hauries pogut prevenir. Sobre l'aplicació amb la motxilla d'en sulfatar, el que hem de tenir molt present és intentar que quedi ben dissolt aquella pols amb el líquid, ja que els tubs interns de les motxilles es poden embossar fàcilment. Així que abans de ficar el líquid a dins, podeu mirar de passar-lo per un sedàs i sobretot rentar bé la motxilla després d'aplicar qualsevol producte. També hi ha molts horticultors que practiquen l'agricultura ecològica i fan servir la lluita biològica biològica contra les plagues. Tots els insectes tenen predadors i el que fan és deixar anar als seus camps aquells insectes que devoraran les plagues que puguin tenir. Aquesta opció té un cost elevat pels que practiquem l'horticultura de manera aficionada i per això convé que fem dues coses. Una, seguir el consell que ens donava la setmana passada la Mercè Jara, en el que ens deia que si les plantes estan ben adobades, estan més sanes i són més resistents a les malalties, o cultivar plantes aromàtiques i d'altres que trauran insectes depredadors, com ens explicaran durant l'entrevista.
0: Abans, però, hem de fer una visita a l'hort de la Paquita Pitart, una administrativa de 55 anys amb el cor dividit entre el tomàquet i l'enciam. Fa 3 anys que va prendre aquesta decisió.

0: quasi ni terrassa ni sol, no tenia res, no? I un dia vaig aixecar al dematí i dic, vaig a canviar de pis, mira, i vaig canviar de pis, però buscàvem una terrassa a dalt. Ja vaig trobar, quan ja estava instal·lada, vaig començar amb testos, amb la taula, a cultivar, no? I això va ser el que a mi em va fer començar a pensar. Tot això, jo vaig comprar un llibre i vaig anar aprenent perquè no tenia ni idea, perquè mai havia fet res, però la primera vegada però les mongetes se'm van morir, els tomàquets me'n feien quatre. Primer, perquè la bona que li havia posat no era suficient, això d'entrada. Després, com no sabia massa, pues, jo vaig posar-hi floretes i tot, i que veure, ho regava cada dia. Per mi el problema que va ser que no abonava suficientment la terra. Em venia plogó i no es feia gran la planta, però bàsicament el problema de l'abonament de la terra, que no posava prou. Jo el que vaig fer, ja no sols en aquest problema, sinó buscar-me un hort de veritat. Com veia que m'agrada, pues, un dia vaig agafar el cotxe i vaig anar per molts de llocs on hi havia terrenys de pagesos preguntant, i vaig anar preguntant i preguntant fins que va sortir un i vaig jugar un trosset i vaig trobar dos veïns més que també volien i vam agafar un tros petit. Jo em dic la reina dels tomàquets perquè ja vaig començar la meitat de l'hort, eren tot tomaqueres de diferents classes, tot tomaqueres, i clar, a veure, a terra tot, bueno, molts més tomàquets que no pas amb un pes, no? I vaig aprendre que plantar una sèrie de plantes com el clavell d'indi o la calèndula i el fabre, que també, pues, que també dona molt bons resultats i no va ser de cap problema. I a l'altra banda de l'hort vam plantar, pues, això, carbassons, cebes, enciams. Jo ara estic en una altra hort, no estic en aquest que jo t'estic explicant que vaig començar, eh? Però aquí hi ha un lloc, hi havia un lloc que venien a bono ecològic i vaig comprar aquest abono i el vaig escampar per tot el terreny i vam fer una miqueta de bancals i així per anar diferenciant i plantant. Però ja amb l'abono aquest, no massa, però una miqueta que anés agafant la terra, no? I els testos ja els tinc allà que no els faig servir. Només a casa només tinc el cultiu i allà tinc, pues, el julivert, les coses que necessito per casa, saps? Per amanir-me, el que sigui, la fàbrica, tot això. I a l'hort no he tingut cap problema així al principi, com amb les tomaqueres aquí, quan estaven aquí el primer any, va haver una temporada que havia moltes pluges i se'm van anar a fer punyetes molts de tomàquets que jo vaig pensar, ai, mare meva, que doncs comencem bé la temporada, no? Llançant tomàquets, bastants de quilos, eh? Però després de venir el bon temps, la planta vas començar a fer, va tornar, o sigui, continuava fent i bueno, em va fer moltíssim, sense cap problema. Jo he trobat molta diferència, perquè a mi m'agrada molt treballar la terra, tocar la terra, a part que et dona molt més fruits de tot. Tot és diferent, o sigui, és el mateix que passi a terrassa, però a lo grande, no? Jo estic tot el dia treballant en una oficina, però la meva passió és a l'hort. I jo ja deixo altres coses de banda, però l'hort és una de les coses prioritàries per mi. I m'aporta, pues, molta il·lusió, satisfacció, alegria, el gust de menjar tan bé, tan sa, perquè com tot és ecològic. Sobretot, tanta il·lusió m'aporta que això ja m'omple tant que em fa sentir molt feliç. El consell que donaria és que jo també vaig començar de no res. Treballo tot el dia, tinc 55 anys, que qualsevol, que ningú de les meves amigues donava ni un duro per mi, que acabés així, però amb ganes, il·lusió, i si tens una miqueta de temps, només que tinguis una miqueta, pues ja pots començar un hort, i si després veus que no t'agrada i ho deixes, pues ho deixes i ja està, però prova-ho, almenys prova-ho.
1: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho? És el consell de la Paquita i el que des de pagesos de ciutat mirem de transmetre-us. Potser espantem una mica la gent quan parlem de les plagues, que són omnipresents en els horts, però no impossibles d'evitar. Només es tracta d'aprendre a reconèixer-les i a saber com actuar. La Paquita ens ha donat dues claus molt importants per evitar-les. Una, el fet de no adobar gaire les plantes en els seus inicis amb la taula de cultiu li va ocasionar poca producció i alguns problemes de plagues. Enllaça amb el que hem dit abans, una planta ben adobada és una planta sana i resistent. I aquí ve la pregunta del que comença. Quina quantitat d'adob és suficient? Lamento no poder ser una mica més precís amb la resposta. Hem d'aprendre a observar les plantes, el seu color i la seva fortalesa és indicatiu del seu estat de salut. Ja vam parlar la setmana passada de que cada tipus d'adob és diferent i a l'entrevista amb la Neus Vinyals vam aprendre que cada compost pot variar en quant a les quantitats de nutrients. Ella mateixa ens va dir que són les plantes les que ens diran si el compost que hem fet és bo o no.
2: El que sí us pot servir com a pista és el saber que hi ha hortalisses que són molt més exigents en nutrients que d'altres. Per exemple, són molt exigents les albergínies, el blat de moro, la bleda, la carbassa, la col i la coliflor, el cogombre, els espinacs, els melons, les patates, els pebrots, les síndries i els tomàquets. Per contra, com a poc exigents tindríem els alls, les cebes i els raves. Això vol dir que per aconseguir una bona collita de tomàquets potser haurem d'adobar més la zona on els plantarem o en un moment donat afegir-hi més adob durant el cultiu. Per contra, per plantar cebes, alls o raves potser no ens caldrà fer cap aportació extra. La segona clau que ens ha donat la Paquita enllaça amb el tema del que tractarem avui, el que se'n diu plantes esquer, que trauran insectes beneficiosos o que per la seva acció ens ajudaran a combatre alguns insectes. Ens explicava que un cop traslladada a l'hort de terra, el plantar clavells de moro, calèndula i alfàbrega l'havia ajudat molt a evitar plagues. I per acabar, destacar una frase que ens ha dit de passada, però que em sembla prou important. L'experiència ens ensenyarà on no ens hem equivocat.
1: Carles Valdellou i Esther Casanovas són pagesos de ciutat.
3: Preocupats per la salut de les nostres plantes, avui podíem dir que les portem al metge. Bàrbara López, gràcies per atendre la trucada del programa.
4: Hola, gràcies.
3: La Bàrbara és enginyera tècnica agrícola i tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages. Podríem dir que una espècie d'agrupació mèdica de les plantes?
4: Bueno, una ADB és una agrupació de pagesos. A vegades darrere d'una ADB hi ha una cooperativa i el que es tracta és de, com a grup de pagesos, contracten a un tècnic que el que fa és revisar en matèria de sanitat vegetal en un principi els cultius que està en aquell moment produint.
2: Quin tipus de feina fas tu?
4: Pues mira, un tècnic d'ADB es dedica a simplement a donar suport al pagès. En principi es dona una volta amb ell o sense ell i es miren les plagues i malalties que afecten el cultiu. Si ja ara la figura del tècnic s'ha augmentat en el sentit de que ja no ens dediquem només a la sanitat vegetal, sinó que ja ens dediquem a temes de maneig o de certa irrigació o de simplement al rec, i bueno, consisteix en donar una volta, un cop d'ull i veure quins problemes hi ha en aquell moment.
3: Com és aquest diagnòstic o aquesta revisió que feu de les plantes?
4: Bueno, es tracta de controls periòdics de les plantes. És revisar-les de dalt a baix, si hi ha coloracions estranyes, mirar l'envés de la fulla per possibles bitxos, veure si el tema del maneig o del rec s'està abusant o hi ha un dèficit de rec, veure si la floració és adequada, si el quallat és adequat, en definitiva veure tot el cultiu si funciona correctament.
3: El protocol d'actuació, per exemple, si haguéssim de fer un símil amb les revisions mèdiques que ens fan a les persones, també inclou una analítica, algun tipus de prova?
4: Sí, bueno, si el pagès està molt interessat en veure què li passa al cultiu, pues, nosaltres no les fem directament, però les enviem a analitzar als laboratoris, interpretem analítiques de sol, analítiques d'aigua, de fulla, i veiem si estan dintre dels valors correctes i què li manca al cultiu.
3: Els humans habitualment ens posem més malalts a l'hivern. Les plantes tenen una època de l'any en la que siguin més sensibles que no pas a una altra?
4: Les plantes seria a l'inrevés, no? Les plantes quan tenen més problemes és a l'estiu, perquè també a l'entorn està més actiu per les temperatures i són més susceptibles a patir les malalties i les plagues. A l'hivern pues hi ha una dormància i elles mateixes tampoc estan en actiu, excepte quatre cultius d'hivern, la majoria de les plantes estan actives a l'estiu.
2: Hi ha molta diferència amb les plagues o malalties que ens podem trobar a una zona més de secà que a una més de costa, per exemple?
4: Bueno, nosaltres sempre ens regim el tema de les plagues i malalties. El primer que mirem és la climatologia. Llavors, sí que és veritat que en zones de secà es donen determinades plagues, tipus àcars, i en zones de regadiu es donen altres plagues tipus fongs o insectes que els agraden molt més la humitat, com podria ser una mosca blanca o una oruga.
2: Hem contactat amb tu, Bàrbara, perquè vam tenir l'oportunitat de seguir-te amb una xerrada que vas fer en un hort, i ens va interessar molt el tema de les plantes esquer, les plantes que curen plantes. Com ho podríem traslladar això en un hort particular, en un hort aficionat?
4: Bueno, a veure, en un hort aficionat Més que en un hort professional, que igual seria una mica més difícil de traslladar, tot i que cada vegada s'hi està implantant més, seria molt fàcil, perquè simplement seria col·locar una sèrie de plantes que afavoreixen la biodiversitat funcional, que es diu, que és l'atracció d'insectes depredadors perquè puguin actuar enfront a les plagues i malalties que ens afecten en aquell moment al cultiu, i el constituïm i el donem, el mantenim al llarg del temps perquè cada vegada sigui més fàcil que aquests insectes convisquin amb nosaltres. A nivell general, tota planta amb flor groga o flor blanca atrau depredadors de pugó o depredadors d'oruga. Nosaltres en concret treballem amb tres plantes perquè hem fet assajos al Baix Llobregat, que és on està l'horta, diguéssim, que subministra Barcelona, i veiem que hi ha tres plantes que són força interessants. Aquestes serien la calèndula officinalis, el buixac, la lobularia marítima o alicium marítimum, i la onanis natrix o el gavó groc. Llavors, aquestes plantes tenen una textura, el gavó groc i la calèndula a la fulla, té una textura que s'apega, i això afavoreix que els insectes se quedin en aquestes plantes. Per què volem un marge a l'hort, no? El que procurem és que a l'estiu següent aquests insectes ja estiguin al nostre camp. A l'hivern no hi ha cultiu i aquests insectes aquestes plantes actuen com a reservori d'aquests insectes, i quan ve el tomàquet o quan ve el cultiu d'estiu, ells només han de sortir del marge i anar cap al cultiu sense haver de venir de juny això.
2: I en el cas, per exemple, del tabac, que també s'ha mencionat alguna vegada, que és bo tenir-lo a l'hort?
4: El tabac és una planta que està bé tenir-lo a l'hort sempre amb mesura, vull dir, en un hort de 1.000 metres, si poses un parell o tres de plantes ja n'hi ha suficient. Vull dir, també quan toques la fulla del tabac té aquesta textura que es queden enganxats els dits a la fulla, i allà hi trobem els depredadors que ens interessen. Per què dic de no abusar d'aquesta planta? Perquè, bueno, el tabac és bona com a atraient, només per aquesta superfície concreta que té la fulla, però podria ser un transmissor de concretament el virus del mosaic del tabac, que es transmet justament, és específic d'aquesta planta i es transmet per aquesta planta.
2: Aleshores, per exemple, podríem posar-la en una jardinera per tenir-la una mica més controlada?
4: No, bueno, el tema de tenir-la en una jardinera o al terra és igual. O sigui, el control del virosis és igual independentment del lloc que estigui sembrada. L'únic és, pues, sembrar-la en una mesura, no? Pues això et dic, no? No sembrar cada X metres una planta de tabac, sinó pues, en 1.000 metres, a l'ordre de 2-3 plantes ja seria més que suficient. Si l'anem controlant i veiem que aquesta planta no pateix cap coloració estranya, cap deformació, i la veiem de manera que creix de manera normal, doncs no hi ha cap problema en tenir-la a l'hort.
3: Com és la convivència d'aquestes plantes amb les hortalisses?
4: Bueno, simplement s'haurien de posar. Hi ha dues maneres: o posar-les a una distància del nostre hort, sempre perpendicular. Si el marge té, bueno, si té una longitud de 50 metres, cap a l'hort, diguéssim, que la pots tenir a 2-3 metres del teu cultiu, ¿vale? Aquesta convivència és independent del cultiu, perquè l'únic que volem és que l'insecte hi vagi a trobar la planta quan abans millor. Llavors, hi ha una altra tècnica que seria col·locar les plantes entremig del cultiu. Simplement en un lloc buit que tinguem, col·loquem la planta per afavorir o ajudar més a l'insecte a que no hagi de buscar tant, sinó que se la trobi directament només néixer.
3: Ens has explicat exactament quin és l'efecte que causen els insectes o en aquestes plagues un cop ja han caigut a la trampa. Però a nivell de característiques d'atracció, què és el que fa que aquestes plagues vagin a per aquelles plantes i no a les hortalisses que després ens volem menjar?
4: Les característiques són principalment el pol·len i el fet de que aquesta fulla sigui tan enganxinosa, diguéssim. Vull dir, però sobretot és perquè s'han fet estudis i s'han vist que hi ha una sèrie de depredadors que els hi agrada el pol·len d'aquella planta en concret. Igual que que ha un, que una, com es diu, una marieta, els hi agraden molt els baladres, doncs a un mírid, que seria el depredador que ara podem parlar una mica si vols, aquest mírid li agrada el gavó groc i la calèndula.
3: Parlem ara d'aquest mírid, però abans sí que m'agradaria saber si heu detectat que en els últims anys hagi augmentat el número de paràsits. És a dir, han aparegut noves espècies o no?
4: Sí, sí, cada dia n'apareixen noves, perquè cada dia també n'apareixen noves plagues que venen de Sud-amèrica principalment. Suposo que arriben pel tema del transport de plantes. El mírid en concret és el nom genèric que se li dona. En concret es diu Macrolophus pygmaeus, i aquest depredador ha cobrat molta importància de fa anys ja, perquè és molt polífag, és a dir, li encanten un número important d'insectes plaga que afecten els nostres cultius, principalment a la tomaquera. Llavors, també s'ha vist que aquest insecte, a més d'anar a les plantes marge, li agrada bastant la tomaquera. Quan no troba presa, la presa seria pues, mosca blanca, seria pugó, seria trip, seria una mica d'aranya. Quan no troba presa, el que fa és punxar o s'alimenta una mica de la planta, però només en els casos concrets de que no trobés presa, però normalment a l'estiu està la presa totalment disponible i no hi ha problema. Llavors aquest mírid ha cobrat molta importància perquè realment es pot fer una agricultura respectuosa, ecològica o integrada, respectant aquest insecte i que faci la meitat de la feina al camp, complementant-la amb les tècniques de maneig adequades per tirar endavant aquest cultiu.
2: Intentar atraure aquests insectes beneficiosos vol dir que després no podem aplicar alguns preventius a l'hort?
4: Sí, són sensibles a alguns productes, inclús són sensibles a una pluja forta. Vull dir, aquests dies ara hi ha mírids al camp i si ve una pluja forta desapareixen, ja sigui per rentat, ja sigui perquè, bueno, per el que sigui, s'ofeguen, però al cap de 2-3 dies tornen a aparèixer. Si el veí tracta o el veí és poc respectuós, nosaltres difícilment podem tenir aquest insecte a l'hort. Llavors, el que és molt important és la divulgació d'aquest insecte, que ens ajuda tant, i fer entendre als pagesos, que això és molt important, que es pot conviure equilibrant el sistema sense tirar tants pesticides.
3: I com responen els pagesos?
4: Bueno, al principi és una mica amb desconfiança, sobretot cap als pagesos que farien l'agricultura de tipus intensiva convencional, però després, una vegada coneixen l'insecte i coneixen que hi ha determinats cultius que és millor no tractar-los agressivament i que aquest insecte fa la meitat de la feina, pues han vist que funciona i llavors li donen la volta al seu cap i ja realment generen una opinió bastant encertada.
2: Ens podries descriure quin és més o menys l'aspecte que té aquest mírid?
4: Pues aquest mírid és tipus, seria com una, és difícil descriure, seria com unes 3 vegades més gran que un pugó, vale? I d'aspecte seria com un com, bueno, és que és complicat, com un Orius, que seria les típiques marietes que la gent les confon amb marietes, però que no ho són, que estan per tot arreu, que a vegades piquen una mica, que tenen un cos com vermell, amb punts negres, que són molt comuns, que de petits les miràvem i deia, mira, una marieta, i no ho era. Serien tipus això, un cos aplanat i amb dues antenes que es veuen molt bé i dos ulls que es veuen superbé. I només s'ha de girar la fulla de la tomaquera en ple estiu per veure un insecte que corre i que escapa de la llum perquè no li agrada la llum directa, i aquest és de color verd, vull dir, verd intens, i és realment fàcil de reconèixer.
3: Aquests paràsits s'han fet més resistents amb el temps?
4: Bueno, sí, clar, cada vegada sobretot s'han fet resistents a base d'aplicar productes poc respectuosos. Es diu, el que fan és adquirir resistències creuades, que és que l'abús indiscriminat de fitosanitaris sense control i sense coneixement fa que els fills d'aquests insectes siguin resistents a aquestes matèries actives d'aquests pesticides. Llavors, la típica frase del pagès que deia, no? Abans els productes funcionaven i ara no en fan res perquè estan diluïts i es tira molt poca dosis. Bueno, això és una conseqüència d'una agricultura intensiva i d'una poca informació en el seu moment.
2: els que fem un hort ecològic petitó, què seria el que hauríem d'intentar fer? O què hauríem d'intentar plantar en el nostre hort per controlar les plagues?
4: Bueno, lo primer de tot és equilibrar l'entorn del nostre hort. Vull dir, en principi, un hortet petit, ja sigui urbà o ja sigui parcel·lària petit, es pot tractar d'una manera ecològica, quan més petit millor. Vull dir, hem de fomentar el que es diu biodiversitat funcional, que no seria tenir el camp ple de males herbes, diguéssim, sinó de tenir el camp ple d'herbes que siguin útils pel nostre camp. Vull dir, tot el tema de, a part d'aplicar aquest màgia que hem comentat abans d'aquestes determinades plantes, es pot fomentar les aromàtiques, les plantes amb flor, amb molta floració, floracions escalonades, podem constituir màgia al costat, al voltant de l'hort, amb floracions escalonades, de manera que sempre tinguem insectes que vinguin de fora al nostre hort. Vull dir, productes, pues, bueno, lo millor seria no tirar res, però en el cas de que tinguem un petit desequilibri, pues en agricultura ecològica hi ha una sèrie de productes que serien, que poden ser minerals, que es podrien tirar al nostre hort, com poden ser coures o sofres. Tot i que no seria la millor manera, sempre que tinguem un problema puntual, podem atacar amb això, però ja et dic, si hi ha un problema puntual a l'hort, segurament és que alguna cosa no estem fent bé, o està mal ventilat, o tenim un excés de rec, o una falta de rec, o simplement li toca molt el vent, o, saps? Hem de trobar el per què i hem de preguntar-nos cada dia per què el nostre hort té aquest desequilibri. I una vegada trobem això, serà molt fàcil solucionar-lo.
2: I els que vivim a les ciutats ho tenim pitjor encara?
4: Bueno, els que vivim a les ciutats, sobretot en terrasses, que poseu les quatre plantetes en els testos, és més complicat pel tema de que la planta no es troba en el millor lloc possible. Vull dir, tingues en compte que li estàs donant un substrat molt limitat, ella expandeix les seves arrels fins a un pot i està una mica estressada. Tot estrès de la planta es reflexa en un atac de plaga important, un atac de pugó, un atac de mosca. Vull dir, sempre a les terrasses les plagues són més agressives simplement perquè el seu entorn no seria l'adequat per ella. Ella el que vol és estar al terra, aprofundir arrels i anar quan més millor. El rec també és diferent perquè s'ha de regar més sovint, a vegades ens oblidem. Bueno, són petits estressos, no és que sigui més complicat, però la planta no està en les millors condicions, llavors sí, és una mica més susceptible a patir malalties.
3: Bàrbara, després de parlar amb tu i segons els últims testimonis que hem pogut compartir aquí al programa, com per exemple el Gaspar Caballero, que fa un parell de setmanes més o menys ens feia una observació semblant en aquesta última que ara mateix et referies, m'agradaria preguntar-te si els que fem horticultura a la ciutat estem fent una cosa antinatural. Des del punt de vista d'utilitzar substrats, que ara tu comentaves que no tenen els nutrients que potser necessiten, en el fet de que, com ens comentava la setmana passada la Mercè Jara, que té un hort cooperatiu al barri de Fortpien de Barcelona, la ciutat com tal té un microclima diferent. Estem intentant anar contra la natura?
4: Bueno, no, jo no crec que vagin antinatura, vull dir, jo crec que quan més fomentem això, molt millor, ja sigui pel propi coneixement, ja sigui, bueno, per la raó que sigui. L'altre dia vaig veure un vídeo en una ciutat que hi havia un solar abandonat i van començar a plantar. Pues això està molt bé, no? Fomentar la participació de la gent en el tema del cultiu, ser més conscients, tot serveix per alguna cosa, no és que sigui antinatural, simplement no es troben en les millors condicions, però és igual, la qüestió és experimentar, veure i realment difondre aquesta cultura i que la gent i els nens sobretot vegin que els aliments venen d'algun lloc. Vull dir, és essencial el coneixement de la gent en aquest aspecte, perquè a vegades pues la gent va al súper, compra, però realment no sap el que s'està menjant i ja sigui pel teu propi coneixement, ja serveix.
3: És a dir, que entenent que la ciutat no és l'entorn on han de créixer les hortalisses, la funció de l'horticultura urbana és més divulgativa que no pas productiva.
4: Sí, jo crec que sí. O sigui, mai podràs produir molt bé al mig d'una ciutat amb la contaminació que hi ha, perquè les plantes ho absorbeixen tot, però sí que fas una divulgació, i això és el que veig que és molt important, el foment d'aquesta divulgació.
2: Una altra part molt interessant de les plantes és allò de les plantes que ens curen a les plantes. Ah. Ens en podries fer 5 cèntims?
4: Bueno, el tema de les plantes que curen les plantes és pel tema de que normalment els agroquímics es creen sintèticament a partir d'unes matèries actives o d'uns metabolits que tenen normalment les plantes. Ara ja sabem sintetitzar-los químicament i vendre'ls en un potet, però realment les propietats de les plantes fan aquesta mateixa funció. Llavors, es parla molt d'extractes fermentats, decoccions, infusions, maceracions. Llavors, realment, vull dir amb això que realment una planta pot fer d'insecticida igual o més potent que un que es ven a la botiga. Agricultura ecològica, bueno, és potent, vull dir, les maceracions o els sistemes de purins que nosaltres creem a partir de les plantes també són perillosos, també poden matar fauna que ens ajuda a l'hort. Vull dir, i es tractaria d'això, d'extractes fermentats, que seria, pues, si vols te n'explico, pues això, l'extracte és deixar macerar o fermentar, millor dit, les plantes uns dies amb aigua, fer dinamitzacions, que seria moure el caldo, que seria l'aigua amb la planta trossejada, i després filtrar-ho i aplicar-ho al camp. Les més comuns o les més famoses en aquest sentit seria l'ortiga, la cua de cavall i la consola. Aquestes serien les tres estrelles, diguéssim, de la festa.
3: Hem estat parlant de factors externs que serveixen per protegir o per curar les nostres plantes, però m'agradaria preguntar-te si les hortalisses tenen mecanismes d'autodefensa per prevenir-se precisament d'aquestes plagues.
4: Sí, sí, sí. Totes les plantes, realment, la química i la mecànica de les plantes és assombrosa, i realment, quan es veuen atacades, sobretot pel tema de virosis o de fongs, elles tenen els seus propis mecanismes de defensa. El que fan és, si li ataca un virus en concret, el virus es transmet per un insecte, l'insecte fa de transmissor, pica la planta, inocula el virus i la planta reacciona necrosant només aquella zona per afavorir la supervivència de la planta en general. Vull dir, les plantes tenen mecanismes molt forts de resistència, però bueno, hi ha vegades que elles soles no poden i els hem de donar un cable.
3: Els hem de receptar algun medicament que, en aquest cas, tal com ens ha explicat la Bàrbara López, és natural. Avui hem passat consulta amb l'enginyera tècnica agrícola i tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal del Bages, Bàrbara López. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos de ciutat, i fins la propera, perquè en previsió de que les plantes en un moment o altre en malaltiran, segur que haurem de tornar a requerir dels teus serveis.
4: Vale, gràcies a vosaltres.
1: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns. Busca'ns a les xarxes socials i comparteix amb nosaltres experiències i consells sobre el teu hort urbà.
3: És precisament aquí on ens aturem per destacar alguns dels comentaris, enllaços o fotografies curioses, com la d'aquesta setmana, ha penjat el perfil @agronomos, on es veuen unes dones realitzant la plantació manual d'hortalisses en un camp, mentre els cavalls tiben d'un barril que ho va regant. Un bon contrast amb la que ens ensenyaven fa uns dies de la màquina de 91 metres que té el rècord mundial. 905 hectàrees de blat sembrades en 24 hores a Austràlia.
2: Directe i contundent el tuit que acompanya una foto de @MadridAlHuerto. Tener un huerto en casa es muy fácil, solo hace falta un palet.
3: Seguint un enllaç al Facebook, hem descobert un blog molt interessant on es parla de fauna auxiliar, molt útil per familiaritzar-nos amb els insectes que ens interessa que visitin els nostres horts, dels que ara parlàvem amb la Bàrbara López. El perfil o l'enllaç és faunaauxiliar.blogspot.com.es.
2: Al Facebook del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental hi hem llegit la notícia de que instal·laran contenidors intel·ligents itinerants on dipositar envasos i aconseguir punts bescanviables per premis sostenibles. Atenció, el premi gros és un compostador, pel que us faran falta 200 envasos, així que aneu-los guardant.
3: I recomanable fer un cop d'ull a un canal de YouTube molt interessant si comenceu un hort al pati de casa, el de la huertina de Toni.
5: El primer remedio que os voy a enseñar es uno muy conocido, que es poner un recipiente enterrado en el huerto, cerca de las plantas más susceptibles a que pues, las coman los caracoles, y se llena de cerveza. Entonces, fácil, se coge una cerveza y se vierte el contenido. Les encanta la cerveza a los caracoles y a las babosas. Entonces por la noche vendrán atraídos por el olor de la cerveza y se meterán ahí. No hay que llenarlo del todo, simplemente hay que dejarlo ahí para que se ahoguen. ¿Vale? Si estamos en Asturias o en un sitio que llueva bastante, para que no se nos llene de agua, pues lo que podemos hacer es poner una teja. Que es un sitio que les gusta mucho a los caracoles y a las babosas, y entonces por la noche vendrían a la teja, se meterían debajo e incluso se meterían en la cerveza.
2: En aquest cas ens donava indicacions per evitar que els cargols i els llimacs es mengin les fulles de les nostres hortalisses, però n'hi ha de diferents temàtiques. Si esteu plantejant-vos crear bancals elevats per allò de delimitar bé l'espai de cultiu o per comoditat, els seus vídeos us serviran de guia per construir-los. També el podeu trobar al Facebook.
3: I si sou aficionats a la cuina, us convidem a fer un cop d'ull al blog de la Nuni Soto, que a través de cuinetes.blogs.cat ens convida a saborir el que collim de l'hort amb receptes com la que ens presenta avui.
6: Vaig decidir començar a un blog de gastronomia, en aquest cas el blog Cuinetes, farà prop de 5 anys, el 2008, arran de que bueno, sempre m'havia agradat molt la cuina i la gastronomia, i de fet quan buscava una recepta moltes vegades ho feia a la xarxa, i bueno, doncs un dia això que amb la família també em van proposar, escolta, de la mateixa manera que tu consultes aquestes receptes a través d'internet, per què no comparteixes les teves? I va néixer Cuinetes. La idea inicial va ser doncs de compartir doncs, receptes tant o de llibre que tenia de cuina o algunes que havia trobat en altres blocs de gastronomia i bueno, doncs era una manera d'elaborar-la, fer-la i la idea inicial va ser només que fos un bloc de receptes i d'algunes recomanacions de restaurants o de botigues a mancar o si un dia fèiem un taller de galetes amb els nens, per exemple. El que passa que a mesura que han passat els anys hi ha hagut un boom com de blocs gastronòmics i si fa 5 anys érem uns 35 blocs en català, doncs ara som a tocar d'uns 350, si no els hem superat ja. Arrel d'aquí moltes cases, moltes empreses s'han interessat pel fenomen dels blogs i d'alguna manera ens han vist com una manera de donar a conèixer el seu producte i bueno, doncs es fa cada vegada més. El fet que ens conviden, ens ensenyen com funcionen les seves instal·lacions, com és el seu producte i a través d'aquí més el que seria la crònica d'esdeveniment gastronòmic, no? Com doncs, anar a visitar una fàbrica d'elaboració de foie, per exemple, no? I t'ensenyen des dels inicis de com arriben els pollets a la granja i tot el procés, no? I doncs acaba sent una mica un poti-poti de tot ara mateix el blog, no? Tant continuo compartint receptes, també hi ha cada vegada agafant més pes també a l'esdeveniment gastronòmic, tant sigui a través de tallers de cuina com anar a visitar a empreses i també això, no? Doncs de dir, mira, he anat allà a sopar en un restaurant, m'ha agradat moltíssim i també doncs penjar les fotografies, que ara hi ha aquesta polèmica de si s'ha de fer, si no, si n'estem abusant dels plats que hem menjat, no? I compartir-ho a la xarxa ja no només a través del blog, sinó també d'altres xarxes socials com pot ser Facebook, Twitter o Instagram. Per fer-la necessitarem un quilo de pèsols frescos, que els desgranarem, 130 grams de cansalada fresca, tallada de uets, 200 grams de porro, comptant només la part blanca, tallada fineta, un gra d'all picadet, 3 fulles de julivert fresc, també picades ben fines, 6 fulles de menta picades, però les reservarem per l'últim moment, a l'acabar el plat, 80 grams d'oli d'oliva verge extra, 100 grams de jerez sec, 150 grams d'aigua mineral i 100 grams de botifarra del Prol tallada de uet. Comencem per sofregir la cansalada en una cassola amb una mica d'oli sensació punt daurada, no cal que l'acabem de daurar. Després, a continuació, afegim la resta d'oli, que havíem dit, al porro i continuem fregint. Salpebrem, afegim l'all i el julivert i continuem la cocció un minut més. Passat un minut, afegirem el gerès sec i ho deixarem reduït completament. Quan ja ho tenim més sec, incorporem els pesos a la cassola que els sofregirem durant 30 segons a foc ben viu. Després el salpebrem. I, per acabar la cocció dels pèsols, afegim l'aigua mineral, tot just que els cobreixi, i ho deixem coure a foc baix i tapat. És important també que pensem en tenir la cassola tapada. Durant aproximadament 3 minuts. Ara bé, depèn de com sigui el pèsol. Si és un pèsol molt fred i menudet, amb 3 minuts de cocció és suficient. Ara, si són pèsols una mica més grans, que directament un pèl més duros i un punt farinosos, sí que haurem d'allargar una mica la cocció. És molt important estar sempre que anem cuinant per saber quin és el punt exacte que l'hem de treure. I per acabar el plat, el que farem és afegir la menta picadeta, controlem el que dèiem al punt de cocció per veure que sigui correcte i rectifiquem de sal si calgués. Ja per acabar, emplataríem posant els pèsols en el plat i al damunt hi posarem els tauets de botifarra del Perol, que no ens cal coure-la perquè és una botifarra cuita i amb la temperatura mateixa dels pèsols ens agafaran la temperatura que l'entona com per poder-ho menjar. Guardar pas dia
1: que m'acomvidis a barana. Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: Abans de marxar, no volem deixar canya dreta. I per això hem demanat ajuda a la Júlia d'Orobio, responsable d'investigació canyera.
7: Treballem amb la canya mediterrània, que és la que en trobem a totes les rieres per la zona i així, però com a material de construcció estructural. I aquesta potser és la diferència amb altres mètodes. I a la vegada, que l'investigació canyera, perquè també ens dediquem a investigar una mica per conèixer més la canya, no? Saber com funciona, com es comporta, doncs, per exemple, quants quilograms pot aguantar, com es deforma... I el tema és que és una espècie que està importada de la Índia. Llavors, aquí és una espècie invasiva. I, clar, nosaltres la coneixem, la veiem molt normal, però realment és un problema per l'ecosistema mediterrani. L'utilitzem per fer estructures d'arcs, no? Llavors, a partir d'aquí es poden construir, ja siguin pèrgoles o estructures així més senzilles, diguéssim, doncs, només per fer sombra o així, com inclús es poden construir espais habitables. I a la vegada també ara estem així desenvolupant els hivernacles, que això és un tema bastant interessant. Clar, poder fer els hivernacles de canya, inclús autoconstruïts, per nosaltres és una aportació cap a una mica les idees que nosaltres defensem, no? Sobretot, el més important és quin tipus de canyes agafem, no? Que siguin canyes que tinguin més de 2 anys, perquè són canyes que estan més formades. I això es pot veure perquè són les canyes que tenen branques, no? Tenen ramificacions i li surten fulles d'aquestes ramificacions. Això és molt important. Són canyes més resistents. I llavors, per altra banda, també l'època ideal per recollir-les és a l'hivern, que és quan la sàvia està en les arrels, en els rizomes. Llavors té menys possibilitats de que les ataquin els bitxos. És fàcil, però tot té molts truquets que fan que sigui realment factible la construcció amb canya, no? Perquè és això. Es poden tallar, el que passa que el més pràctic és s'emputxen una mica, de manera que es treja sobretot la part de baix de la canya i llavors es tires fort i es trenca automàticament. Clar, la durabilitat de la canya és, sobretot es depèn del que es cobreix. Per exemple, la canya així directament a la intempèrie, el sol li fa malbé la capa impermeable exterior, llavors ràpidament s'envelleix. I quan s'envelleix és més fràgil, no? Llavors l'ideal és recobrir la canya perquè no li toqui el sol. I el proper curs es farà a Can Masdet, que és una altra casa que també tenen horts comunitaris, a Collserola, i allà serà el pròxim curs que farem. Llavors també estem ara, ens agradaria doncs això, encarar-ho cap als hivernacles, no? Nosaltres el que fem és oferim tant construccions directament, no? Un encàrrec d'una construcció que vull un porxo per poder, bé, que sigui estar a l'estiu, no sé què, i es pot fer directament
8: la construcció, o el que fem moltes vegades és a partir d'una demanda es fa un curs de formació, doncs també sempre per en aquest sentit, no?, d'impulsar l'autoconstrucció i no dependre de grans sistemes i de grans cercles, no?, que fan grans circuits totalment descontrolats de lo que seria una mica l'ètica o el que és just, no? Home, sobretot persones interessades en tot el tema això, doncs, de la bioconstrucció i de portar una vida més saludable o més coherent, no, potser?
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
3: I ara que ja ens ha encantat la canya, ens acomiadem fins la setmana que ve, donant-vos, com sempre, les gràcies per acompanyar-nos i recordant que podeu contactar amb el programa a través de les xarxes socials on hi teniu penjat l'enllaç. A més, ens podeu fer arribar els dubtes o comentaris a la direcció pagesosdeciutat@gmail.com o al blog de l'Ester. Fins la setmana que ve, Ester.
2: Fins la setmana que ve.
3: Recordeu, picaronablog.cat o picaronablog.com. Avui l'última paraula la tenen els Masoni. Si bé us hem parlat de prevenir les plantes de malalties i plagues, és precisament per evitar que us passi el mateix que a ells. Bona setmana. Xavi, quan vulguis.

0: Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
2: Bona nit.
0: Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Radio Vilasacra que se quite Sálvame y la madre que los parió. Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà, amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vilasacra, millor lloc del món.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho han fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
5: La tria de notícies del dia de Ràdio Vilasacra.
7: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
8: Montroigmiami.cat.
9: La teva música.
10: Per a tu.

0: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: bones. Nosaltres som l'Arnau Serra i l'Arnau Cruz.
1: Nosaltres recomanem un llibre que ens ha produït tota mena de sensacions. L'àvia gàngster, de David Williams.
0: Encara que el títol sembla sospitós, és un llibre recomanat per totes les edats. És emocionant, intrigant i molt emotiu.
1: El llibre tracta d'un noi que els caps de setmana va a casa la seva àvia. El noi odia tot d'ella, fins i tot la seva forma de caminar. Imagineu-vos. El cas és que a mesura que la història va avançant, es va descobrint coses de l'àvia que el nen no sabia, com per exemple joies i habitacions secretes.
0: A nosaltres aquest llibre ens ha agradat molt, ja que és molt entretingut i el recomanem molt per als que inicien a la lectura.
1: Aquest llibre ens ha ensenyat moltes lliçons, entre elles a no jutjar per l'aspecte.
2: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
3: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
4: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
4: Meva, meva, meva.
5: No, no, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
4: Uau, deixa!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
2: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: Hola, què tal, com estan? Seguim amb els tastets de cantades. Toca fer el de la cantada de l'escala. Enguany es va celebrar la 48a edició amb la participació de tres grups de nivell, l'Espingari, Son de l'Havana i Peix Fregit. Un any més, varen emplenar l'escenari de la platja de les Barques, tot i que va perillar perquè a mitja tarda va començar a ploure. Anem a fer aquest resum. Abans, cal recordar que cada grup interpreta 8 temes dividits en dues parts. Escoltarem 4 temes de cada formació i algun més de bonus track. Anem ara a escoltar aquesta selecció de peces dels grups participants.
4: Sons a Cau d'Orella, premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
3: L'Espingari de Montcada va ser el primer grup a pujar a l'escenari i han participat un total de 3 vegades, l'última va ser el 2023. També participaren a la cantadeta del 2018. Els diré que anunciaré les cançons que interpretaran cada grup, tot i que ells també les presentaran. Per al grup L'Espingari escoltarem Mediterrani, La taverna del Filibuster, Havanera popular valenciana i Sons de mar.
5: És un goig poder tornar aquí en aquesta cantada tan bonica. L'última vegada recordo que fotia una ventolera que quasi bé se'ns emportava el barret a tots. Però bueno, avui fa una nit estupenda. Anem a començar. Som-hi? Ara voldríem fer una cosa que és molt dels nostres principis. I vam començar fent recerca de músiques de la Mediterrània. I ara en voldríem fer una d'aquelles. És la banda sonora de la pel·lícula Nunca en Domingo. I nosaltres hi vam fer una lletra i la vam anomenar Mediterrània.
6: La, és al mig. Ja ho veureu. Vinga, som-hi.

0: Moltes gràcies.
1: Bé, ara en farem una recordant al nostre antic gran company, en Pere Ferrer Daví, que ens va deixar fa uns anys, el 2019. Nosaltres vam recuperar una d'aquestes composicions que tenia guardades en un calaix, que no la va arribar a presentar en un escenari. Doncs bé, nosaltres li vam voler fer una mica de... Bueno, vam voler-la tractar, no? De, a veure, què podem fer amb això? I hem fet aquesta vanera rumba amb el nom de La taverna del Filibuster. Som-hi, per tu, Pere.

Començarem aquesta segona tongada amb una... A nosaltres ens agrada molt fer cançons d'arreu dels països catalans i aquesta ens toca bastant més avall dels països catalans. Estem parlant de l'Horta de València. A l'Horta de València hi han moltes tavernes també, que hi ha alguna guitarreta per tocar, i allà també s'hi fan cants, i cants també alguna manera, fins i tot com aquesta, La Pedrera. Vinga, som-hi.

Bé, ara us farem una havanera molt especial per nosaltres. Una havanera que ha guanyat el premi a Sant Pol de Mar de la millor havanera ja fa uns anys d'això, perquè era del nostre company d'en Pere Ferrer de Vi, que abans tocava l'acordeó amb nosaltres, ara ja doncs, ens va deixar i no tocarà més, però sí que és veritat que cada cop que cantem li dediquem aquesta cançó tan bonica que va fer ell i que va tenir la sort de que l'Elisa Riera li posés la lletra. Es diu Sons de Mar.

0: Habaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
1: Seguidament els va tocar el torn als de Sant Vicenç dels Horts, Son de l'Havana, que es presentava amb en José Luis Blázquez, ja que en David Jarque estava malalt. Blázquez va deixar el grup fa 2 anys. En David va ser el que el va substituir. Era la tercera vegada que hi participàvem. L'última va ser el 2012. El 2017 també varen actuar a La Cantadeta. I Son de l'Havana els escoltarem amb Plora Guitarra, Tu, Palmito de Baracoa i La Vida és Vella, que varen convidar a participar a la cantant escalenca Gemma Mateu.

0: Gracias.
1: Era una ronda que va.
2: Bé, era una peça pròpia del grup que es diu Palmito de Baracoa.

0: Gracias.
1: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
0: Ve lligada amb una sorpresa d'aquesta nit que volem aportar, i que és una noia que és d'aquí, la seva família i tots, i es diu Gemma Mateu. Vinga.
2: Bravo.
3: Bona nit. A l'Escala estic molt agraïda de poder cantar aquesta nit aquí. Moltes gràcies a Son de l'Havana, i us interpretarem la cançó de La vida és bella.

0: gràcies.
1: Sí, adéu.
0: Moltes gràcies.
2: Havaneres i cants de taverna a sons a cau d'orella.
3: I per acabar, els de Palafrugell, Peix Fregit, el grup de fora que més hi han participat, un total de 14 vegades, l'última el 2022. La novetat d'enguany va ser Pau Vila, com a substitut de Pere Molina, que la temporada passada va ser l'última amb els palafrugellencs. Pau Vila va ser tota una sorpresa veure com va ser escollit per Jordi Tormo i Norbert Torrecillas, i el que vam veure és que es va acoplar molt bé amb aquestes dues grans veus. Del grup Peix Fregit escoltarem El Cafetal, Aquelles Pequeñas Coses, Cap a tu i Follia.
4: Som el grup Peix Fregit de Palafrugell, contents un any més que la penya blaugrana de l'Escala hagi comptat amb nosaltres per poder participar d'aquesta magnífica cantada de veneres, i en són 48. Realment, des d'aquí dalt l'escenari fa molt de goig veure tota la platja de les Barques plenes, tot el passeig, en definitiva, una meravella de públic. Esperem fer-vos passar també una bona estona després de les magnífiques actuacions dels nostres amics l'Espingari i Son de l'Havana. Passem a una venera antiga, una peça d'origen cubà, una venera d'autors desconeguts, una peça que porta per títol El Cafetal.

Molt bé, i acabarem, acabarem el ritme de bolero, un bolero de Joan Manuel Serrat del 1971 que porta per títol Aquelles pequeñas cosas.

Molt bé, continuem amb el repertori que teníem previst després d'aquestes magnífiques actuacions de l'Espingari i Son de l'Havana. Ens toca a nosaltres acabar aquesta segona part i ho farem començant amb un ritme que combina l'habanera amb la rumba, una habanera rumba amb lletra del poeta menorquí Tòfol Mus i música del qui va ser un dels fundadors del Peix Fregit i ànima del grup durant molts anys, en Josep Bastons. Una habanera rumba que porta per títol Cap a tu.

Aleshores, moltes gràcies. Continuem el ritme de Vanera i us farem una peça amb lletra, en principi una lletra anònima, la música de Josep Bastons. Ell la va compondre cap a l'any 2006 i m'explicava en aquella època que tenia en el menjador de casa penjat un calendari on hi havia unes vistes marines i temes mariners. Hi havia una poesia a cada costat d'aquestes fotografies i hi havia un text que li va cridar l'atenció, però no hi posava l'autoria. El text explicava la història d'una dona que estava casada amb un home que es dedicava a la mar, però també tenia el pare, que era pescador, i el fill també. I explicava la lletra que una nit de tempesta la mar se'ls havia emportat a tots tres i havia quedat sola. Fruit de tota aquesta desgràcia, embogeix, perd el nord, perd l'Oremus, i d'aquí el nom de la cançó, la vanera que porta per títol Fúlia.

0: Moltes gràcies.
1: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
2: I ara, per si no en tenen prou, n'escoltem alguna que altra.
3: Continuem ara amb una havanera catalana de l'any 1990, una peça amb lletra de Josep Maria Ministral i música de Salvador Dabau. Salvador Dabau, durant molts anys, un dels grans compositors d'havaneres, acordionista, músic i director del grup Llops de Mar de Sant Feliu de Guíxols. Ell va compondre la música d'aquesta lletra que ens parla d'una barca abandonada i que un bailet la veu damunt la sorra de la platja i li diu a la barca que la restaurarà per tal de que pugui continuar navegant com ho havia fet anys enrere. La barca abandonada.

0: fins aquí aquest tastet del que va ser la 48a cantada d'Havaneres de l'Escala. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que ens poden seguir a les principals xarxes socials, a les plataformes iVoox, Spotify i a la web sonsacaudorella.jindo.com. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Bona nit. Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: És una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
4: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc, que substitueix el nostre amic Guillem Remisa. Ramon, benvingut a Dial Interior.
6: Hola, molt bones.
5: Com estàs?
6: Molt bé, encantat d'acompanyar-te.
5: Fantàstic, doncs ho passarem pipa, ja veuràs. I avui tenim un menú molt xulo.
6: Sí, mira, avui entrevistarem a la Maria Àngels García Montada, que és terapeuta i massatgista. La secció EGB avui sobre un conte d'Anthony de Melo. I la secció A fora passen coses, amb Esther Martos.
5: Exacte, i tenim amb nosaltres avui a la Maria Àngels García, que com veureu és una dona polifacètica, toca moltíssimes tecles, és terapeuta manual amb un mètode personal que es diu TCT, que significa toc conscient terapèutic, ara ens explicarà. És assessora en nutrició, terapeuta floral, terapeuta emocional, aporta consells i hàbits de vida per tenir una vida llarga i saludable, i també és responsable, juntament amb la seva filla i el seu marit, de l'espai Quinergia de la Pinada de Bages. Maria Àngels, com estàs? Benvinguda.
7: Molt benvinguts a vosaltres també. Molt contenta d'estar aquí.
5: Nosaltres també estem molt contents que estiguis aquí, Maria Àngels. Explica'ns una miqueta com va començar el teu camí en el món de la salut i la transformació. Hi ha algun moment, alguna experiència concreta que et marqués especialment?
7: Sí, mira, en principi jo al moment de néixer, al néixer ja vaig... era vegetariana dintre d'una família que no ho eren, i és molts anys enrere que això no era conegut. Però tot això ho vam anar superant, no sabíem massa el per què, però jo ja portava aquesta inclinació, aquesta tendència. Llavors sí que vaig anar veient que quan era més jovenet, adolescent, m'agradaven molt els llibres d'aquella època, que eren els de Lobs en Rampa, tots. Hombre. Els que eren d'autoconeixement, doncs me'ls havia llegit quasi tots. I sempre tenia molt interès en totes aquestes ensenyances. I sempre, sempre era així. I, però ho vivia d'una manera doncs particular. Llavors sí, va haver-hi un fet concret que... quan ja tenia la Lídia, la Lídia era petitona, doncs vaig tenir un problema de salut, un problema de salut serio, i en aquell moment va ser, que és el que volia dir a vegades a les persones, quan hi ha com un compromís, quan vaig com comprometre, com vaig com reconèixer que el que tenia, l'inclinació que duia, l'havia de posar en marxa, em vaig proposar que sí, que ho havia de fer. I no va ser llavors en seguida, sinó que va ser uns anys més tard, però sí que llavors, arrel d'això, va ser com vaig començar tot això. I en realitat allò va desaparèixer i d'una manera es va curar. Es va curar, la veritat que sí, només fent això. Això sí que ho volia dir. I a partir d'aquest va ser el fet. Llavors sí que més endavant doncs ja vam començar, em vaig formar molt amb tot, m'agradava totes aquestes tècniques, i em vaig formar des de massatge, acupuntura, homeopatia, ciències florals, teràpies energètiques, més energètiques. I llavors, unint els beneficis de totes aquestes, vaig trobar aquest propi mètode, perquè havia posat agulles d'acupuntura, però l'observar el cos és com que notés que el cos em digués toca'm, necessito ser amassat. I llavors vaig trobar aquest sistema que inclou doncs el massatge, la digicopuntura, els tocs energètics com de massatge energètic de Reiki, i acabo amb el camp energètic, el camp de l'aura també.
5: Ara en parlarem d'aquest... perdona, disculpa, no, que ara entrarem en aquest mètode teu particular, però abans m'agradaria preguntar-te una cosa, Maria Àngels. Tu contemples l'ésser humà com un circuit energètic. Què vols dir exactament quan parles de circuit energètic?
7: Mira, cos, ment, emocions, formem un camp electromagnètic que en realitat nosaltres no acabem on acaba la nostra pell. I per dintre, doncs, igual que la Terra, com un microcosmos a dins d'un macrocosmos, el nostre cos és com un planeta. El planeta té rius, mars, rieres, afluents. A dins nostre estem plens de canals per on circula l'energia. Igual que diu el Qigong, que us va dir la Lídia, la intenció guia l'energia i la sang segueix amb aquesta. Llavors, lògicament, a dintre d'aquests canals nostres, que per uns hi passa la sang, n'hi ha uns altres d'invisibles que amb el bisturí quan s'obre no es veuen, però que hi són, que se'n diuen els meridians, que són com carreteres que inunden tot el nostre cos. I n'hi han de més importants i de més petitones. És com un planeta, els rius i les rieretes, els afluents. Llavors, tot aquest camp energètic són dels meridians, és per on circula aquesta energia vital de vida. Quan nosaltres no tenim impediments, vull dir que no tenim retencions, no hi ha resistències, i l'energia que rebem pel cel de dalt al cap i el que rebem pels peus des de la Terra no troben impediments i poden fer tot el seu, com que reguin un camp, com que reguin el nostre cos humà, el cos té la capacitat de renovar-se, reparar-se i regenerar-se. El que passa que nosaltres generem resistències, inflamacions, bloquejos, i doncs tot això es veu estroncat. Llavors hi ha zones com la Terra que estan seques, inundades, inflamades, i llavors les mans el que van fent és anar trobant a través de la percepció el que tenen que fer, com tenen que treballar. Llavors som completament un circuit energètic, i quan se toquen aquests punts en el cos funcionen com interruptors. Igual que toquis un interruptor, de seguida té una resposta. I a vegades doncs s'escolta, toca certs punts i se sent auditivament un soroll en el cos, una corredissa. I sí que m'han dit moltes vegades que només el fet de tocar amb el dit certs punts es nota ben bé la corrent, com que fes l'efecte d'una agulla. Sense agulla, el dit pot fer la funció d'agulla.
5: Per tant, estàs dient que aquest teu mètode, el TCT, el toc conscient terapèutic, estaria ajudant a regenerar aquest circuit energètic.
7: Sí. El que fa és retornar l'ordre a l'equilibri. Retornar al cos, més que res, bàsicament, el primer pas és que l'energia flueixi. Quan l'energia flueix, molts de problemes desapareixen. Llavors hi ha altres funcions a fer. Però el primer pas fora que l'energia flueixi, sense estancaments i bloquejos.
5: Molt bé.
7: Aquest ja és un... Sí.
5: I parlaves ara d'una sèrie d'impediments o de resistències. Segons la teva experiència, que m'imagino que aquests impediments i resistències són els responsables del desequilibri energètic, segons la teva experiència, quins són els principals impediments, resistències que una persona es troba a la vida i que d'alguna manera pues bloquegen aquest circuit energètic?
7: Bueno, la nostra salut es compon, s'ha de tenir en compte el cos físic, amb l'alimentació, el cos emocional i el cos mental. Una de les primeres principals fonts d'agafar energia és l'alimentació, junt amb la respiració i el descans. Són les tres fonts principals on ens nutrim d'energia: la respiració, l'aliment, el descans, i l'energia vital, lògicament, que ens envolta del camp vital. Els aliments són... Hauríem de tenir en compte el que va dir la frase de l'Hipòcrates, que l'aliment fos la teva medicina i la teva medicina fos el teu aliment. L'aliment és una de les primeres causes que el cos aguanta moltíssim. Quan ets jove, doncs aguanta molt perquè els òrgans són nets i joves. Però quan hi ha certa edat, doncs els òrgans, els filtres principals, ja s'hi ha de tenir un cert cuidado, perquè s'embruten, s'enflamen, perden la seva capacitat de depuració que tenien tant al 100%. Llavors, els aliments és un dels primers que s'ha de tenir en compte. L'altre fora, les emocions, doncs, que estiguin equilibrades, que hi hagi una conducta, doncs, correcta, que no hi hagi unes emocions desordenades. I l'altre, el modo de pensar. Llavors, i això comença per on vulguis. Jo, a l'ordre de factors, no
5: té el producte. D'acord.
7: Lògicament, si una persona comença només reflexionant i meditant, al cap del temps farà canvis d'hàbits que li afavoriran la seva salut i canviarà l'alimentació, o hàbits que tingui no favorables. I si una persona canvia l'alimentació, doncs pensarà diferent, perquè els seus nutrients seran equilibrats, perquè hem de saber que els aliments, els nutrients, a part de portar-nos a la cosa nutritiva, ens porten un tipus d'energia, que és el concentratiu o dispersa, el concentra o dispersa, que també influeix una sèrie d'emocions. Llavors, comences per on vulguis, tant si comences pel camp físic, més físic, que és canviar l'alimentació, com el més espiritual, energètic, meditant o resant, tots dos arribaran al punt de la persona equilibrar-la. Comença per on vulguis. Si els fas tots alhora, millor, s'avança més ràpid.
5: Clar. Si ens enfoquem en el tema purament nutritiu, quins consells així generals, resumits, podríem donar als nostres oients per començar a menjar una miqueta més conscientment i de manera una mica més saludable?
7: El que he dit al principi, jo no he influït mai a ningú que sigui vegetarià ni es faci vegetarià, tot i que ho he practicat sempre sense saber per què ho duia. Sí que he descobert que a la llarga, potser per tenir una antena més oberta per tractar les persones, t'haig de dir que quasi no hi ha tanta densitat, perquè la carn és molt yang, és molt densa. i el físic també el fa més dens. Un cos dens no vibra tant. Llavors, amb una densitat, si bufes el vent, no mou una ploma. Val? Si hi ha més densitat, no corre tant la corrent, no travessa tant, no ets tant de canal. Això pot ser una de les coses, pot ser una. Llavors, què anava a dir dels nutrients? A vegades hi ha moments en què la carn no és necessària, però hi pot haver-hi moments a la vida en què sigui beneficiosa, en un moment determinat faci falta. No és que faci, no és necessària. Llavors, nosaltres ens basem bàsicament en que cada tipus d'aliment té un tipus d'energia i provoca un tipus d'actitud. Val? Si una persona té tendència a sempre estar enfadada, s'ha de mirar com està el seu fetge. Normalment el té més carregat. I si mengem coses que ens carreguen molt el fetge, ni que no vulguem, saltarem més ràpid perquè tindrem més foc. Val? Si una persona pren coses disperses, com o drogues, o molt sucre, sobretot es veu molt amb la canalla, amb els infants, si prenen molts dolços, doncs estan hiperactius. Sí. Molt nerviosos. Donen un nerviosisme increïble. Val? Hem de pensar com es mostren les abelles, doncs que van no paren mai, no paren mai de treballar. Però cada tipus d'aliment té un tipus d'energia i genera una conducta, una actitud. Llavors això ho contemplem amb el camp de la visió de l'alimentació macrobiòtica, però adaptada a Occident. O sigui, no una macrobiòtica pura i estricta com era al principi d'ella, sinó adaptada aquí, a Occident, tenint en compte bàsicament doncs, el que és més important en una alimentació, saber sempre el que tens que evitar que el que tens que anar posant i introduint. O sigui, s'ha de tenir en compte que es fa més feina traient el que perjudica que entrant moltes coses que van bé. T'ho dic en resum. O sigui, evitar greixos saturats, en grasses en concret saturades, greixos saturats, dolços, moltes farines refinades, sobretot ultraprocessats, plats precuinats, carns vermelles i làctics. Aquests són els grups d'aliments que s'han de reduir o evitar. Ens queda, sempre dic, el que surt de la terra, que no està manipulat, que té la seva mateixa forma autèntica. Un cigró és un cigró, un gra d'arròs és un gra d'arròs, una llentia és una llentia, i les verdures, per descomptat, les fruites, i l'altre que està... No passa res per menjar macarrons i menjar pasta, però que no perdem gaire el nord del que realment surt de la terra. Sempre dic que el que no embruta l'olla no embruta la panxa. I hem fet molts cursos de nutrició, a vegades ho explicàvem, no? Quan cous arròs o cous una verdura, queda l'olla doncs neta, pràcticament. Doncs un símbol que dins el nostre cos no vol dir que hem de menjar, perquè hem de menjar grasses bones, però bueno, és un exemple. És un exemple.
5: Molt bé. Sí. I quina creus que és la... ara ja resumir, perquè estem gairebé encara queden un parell de minutets, però per anar recollint una miqueta, sí. Quina creus que és la part més bonica o més misteriosa de la feina que fas?
7: Sí, mira, ara que dius misteriosa, una cosa que em diuen les persones que m'ho han dit elles, i més d'una, molts pacients que he tingut m'han dit aquesta cosa molt curiosa, que quan els estic fent, que no els estic tractant, noten com que hi hagués més mans. Val? I en vez de dues mans em senten a baix i em senten com a dalt i altres llocs. Bueno, això és el que és com misteriós, però ja dona molt, molt benefici. Llavors també que no trobo mai res dolent, això també t'ho volia dir, no trec res dolent i a mi no em perjudica res, ni em perjudicarà mai res, perquè lògicament no dono de mi, sinó que dono de la font universal. Val? Dono d'aquesta font universal i és aquesta mateixa energia és la que ja es cuida de que tot flueixi bé. No dona cap problema i protegeix. A la mateixa vegada protegeix. O sigui que no té cap problema ni s'ha de fer cap pràctica especial, pots tocar a tothom i de qualsevol manera. El més important d'aquest treball és el desig de fer-ho. Aquestes ganes d'ajudar, de fer el bé. No saps com, però hi ha una altra forma, a part dels estudis oficials, que et porta cap a un camí que se't desperta la percepció. I és molta pràctica, moltes hores de pràctica, molta percepció, i les mans saben on... No diré el que tens ni com està, ni buscar, no m'he enfocat en això, sinó en lo pràctic, en el que tinc que fer. El que tinc que fer per restablir, i punt. Vull dir, anar a lo pràctic. I és aquesta cosa, es dona l'energia de la font directa i no es treu dolent perquè tot un es retroalimenta, és un cicle que es retroalimenta. O sigui, el que es treu contínuament es torna a reposar amb energia nova, neta i renovada.
5: I ja per acabar, Maria Àngels, hi ha algun cas de persones que han vingut a tu que realment t'ha impactat, t'ha impressionat i que t'agradaria explicar-nos?
7: Bueno, no, en general és que totes es surten contentes. Jo no busco res, no busco agraïment ni pretenc res, sense cap expectativa. Pues el que veig és que quan s'acaba una sessió i ell s'hi torna, es parteix no del mateix punt, sinó d'un punt més elevat, diferent. I sense dir res, en silenci, treballant en silenci amb sessions consecutives, no repetides sovint, ni que sigui un cop al mes, aquella persona va canviant de nivell i sí que em diuen que han fet canvis personals, que es donen compte de coses, o que han deixat de fumar, que la seva vida posa més ordre, i és perquè aquella estona d'estar ben connexió amb ells mateixos sense cap impediment, en contacte amb el que és la seva essència, la seva energia, és com si en silenci els parlés aquella veueta de la consciència, i com en un somni. Quan es lleven, es desperten, parteixen d'un altre punt, amb més claretat, lleugeresa i més centre. Més centre.
5: Que maco. Doncs, Maria Àngela, ha sigut un plaer enorme tenir-te avui aquí amb nosaltres.
7: Igualment, igualment.
5: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu.
7: Gràcies, gràcies.
5: Una
7: abraçada. Bona tarda.
5: Bona tarda. I avui, tot llegint el llibre Relats del Buscador, del nostre amic i col·laborador Guillem Gallifa, m'he topat amb una història del Anthony de Mello, que diu així. Un home estava en un safari a Àfrica quan, per un descuit, es va allunyar del grup. De cop, es va trobar davant d'un lleó i va començar a córrer fins que va arribar davant d'un precipici. Com que va veure que no tenia cap escapatòria, es va llançar, esperant que el precipici tingués poca profunditat. Però en el transcurs de la caiguda, alguna cosa el va frenar bruscament. La camiseta li havia quedat enganxada en una branca que sobresortia de la paret del precipici. Va mirar uns metres més amunt i va veure que el lleó l'estava esperant. Va mirar avall i va veure que el precipici seguia. Llavors va observar la branca. Era la branca d'un cirerer. Era primavera i el petit arbre estava ple de cireres. L'home en va agafar una. La cirera estava realment deliciosa. I aquesta història a mi m'aboquen com a mínim, tres possibles reflexions. D'entrada, l'únic espai on passa la vida és ara. La resta és pura fantasia. Ni el lleó existeix, ni el precipici existeix. L'únic que existeix és la cirera que ara estàs gaudint. Una altra reflexió, més que reflexió seria pregunta, és si realment els lleons existeixen. Els lleons, evidentment, em refereixo als de la història, a la nostra història. O potser els lleons són només projeccions nostra. Hi ha moltes amenaces que només som capaços de veure-la nosaltres, però ningú més. Per exemple, parlar en públic. Hi ha persones que no poden de cap manera parlar en públic. Per ells suposa una amenaça molt gran i ho veuen com un perill. I realment defugen de parlar en públic com si fos el dimoni. Però en canvi hi ha altres persones que no tenen cap mena d'inconvenient ni de problema. És dir, hi ha moltes pors purament imaginàries que només veiem al nostre cap. I tercera, l'home estava en una situació límit. Quan cauen les seguretats i les vies d'escapament, a vegades, pot emergir aquell qui ets en realitat i descobrir la llibertat que no depèn de res extern. Llavors comprens que el límit no és el final, sinó només la porta a una nova realitat interior. I avui tenim secció. Tenim secció amb la nostra estimada Esther Martos. Esther, com estàs?
0: Molt bé, i vosaltres? Doncs
5: pues molt bé, amb moltes ganes que ens expliquis coses.
0: Doncs
5: perquè aquesta temporada ha canviat el títol
0: sí.
5: de la teva secció.
0: Canvis, la vida són canvis.
5: Changes. I el títol de la secció d'aquesta temporada el vols anunciar tu mateixa?
0: Sí, es diu A fora passen coses.
5: A fora passen coses. Sí. Que grande.
0: Sí, muy grande, perquè la vida es viu a dins. I a fora només passen coses, d'acord, que són estímuls, són inputs perfectes, d'acord, per créixer cap a dins.
5: Que bo.
0: Llavors, doncs, això és el que porto, coses que ens poden passar i que no han de ser espectaculars ni traumàtiques, eh? Són inputs perfectes per fer-nos créixer.
5: Fantàstic.
0: Sí, sí.
5: Doncs avui, què tenim avui? Quins inputs tenim avui?
0: Avui porto una cançó, cançó d'un grup que es diu Viva Suècia, que són una panda de Múrcia, que fan un estil que es diu indie rock.
5: Vale. Eh? Okay.
0: Indie rock, que vol dir que no estan sotmesos a no sé què dels estudis, em sembla, que són com independents, no? Val. Sí, tenen una estètica que m'agraden i porto un tema que es diu El Bien.
5: I aquest tema l'escoltarem ara?
0: Sí, mira, ho farem de la següent manera. Escoltarem tres fragments molt petitons i llavors el que farem és que si el nostre tècnic ens el va parant en el moment clau, el podrem comentar.
5: Perfecte.
0: Ho comentarem, sí?
5: Perfecte. I tant.
0: Però abans de començar, anem a fixar-nos una mica en el títol, no? Perquè el títol diu El Bien.
5: El llavors, Bien.
0: El Bien, jo crec que ja és un títol bastant suggerent, no?
5: I
0: perquè
5: tant.
0: Si jo digués, què és el bé? Com el podem definir? Quan sentim la paraula bé, què ens aboca? En què pensem? Quins exemples hi posaríem? És el mateix per tu que per a mi? El bé és el contrari del mal? Clar, és que això dona per un programa, oi?
5: Hombre, això donaria sí. per 10 programes.
0: Doncs, si de cas saps què farem, deixarem el títol pel final.
5: Perfecte.
0: Això només és una intro, sí?
5: Molt bé.
0: Doncs vinga, si ens sembla, anem pel primer fragment...

0: Vale que tu ego esté llena de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien, no?
1: Uau.
0: Com anem per la vida quan anem ben adormits, no? Amb un ego com una casa de pagès.
1: Com un piano.
0: Amb un personatge allò ben construït i, a més, perdó, que ens creiem superimportants, especials, intocables, no? No necessites poner la otra mejilla, tu grano de arena, okay? Tots els mecanismes que desenvolupem, no? Que potser som superservicials perquè ens estimin, o tendim a opinar de tot perquè pensin que som unes persones molt espavilades, o potser també, no? Que sempre la cara de que tot ens va perfecte, pengem mil fotos a l'Insta de que som genials, guais, superpopus, no? Perquè pensin que som persones d'èxit, no?
1: Pura façana?
0: Bueno, mecanismes més que res, no? Mm-hmm. Mecanismes que desenvolupem quasi bé per sobreviure, no? I que a vegades també pot ser que els desenvolupem tots, perquè hem de fer en quin àmbit em puc mostrar més experimentada amb un tipus de mecanismes que amb un altre. Solo es cuece más porque es reciente, no se va a curar y qué más da.
1: Wow.
0: I fixem-nos també, no?, com que anem així, no?, de tan importants, qualsevol estímul, com ens fa reaccionar, a vegades fins i tot de forma esperpèntica, no? I llavors moltes vegades ens adonem, no?, que potser no n'hi havia per tant. No n'hi havia per tant, no? I també una miqueta que aquests mecanismes, tot i que fem treball, i és veritat que despertem, sempre ens van acompanyant. I en moments allò que no t'ho esperes, blaf, surten. I dius, carai, no m'ho esperava, això. Sí? Uh-huh. Doncs primera part. Segona part, anem al següent fragment.

0: No te creas lo que dicen los cantantes, no hagas caso a la mitat de lo que ves. Això sempre ens ho dius tu, no? No et creguis res del que et dic.
1: Saps què passa? Que si creus les coses que et diuen, et converteixes en un creient, en una creient. I jo no conec gaires creients que... Bueno, no, deixem-ho aquí. És dir, que la creença per si sola no transforma.
0: No, i a vegades també no cal ni la creença, no? Com et deixes portar a vegades també pels sentiments, els sentits, eh? Directament, bluf, se t'emporten, no?
1: Totalment.
0: La verdad es que nada es tan importante. Ah, i repeteix. La verdad es que nada es tan importante.
1: Comencem per tu mateix.
0: Per favor, relativitzem-se.
1: Exacte.
0: No som tan importants, per favor, eh? No ens donem tanta importància, per això relativitzem.
1: Això és una de les coses que per mi bloqueja el sentit de l'humor, és dir, agafar-nos massa en sèrio.
0: Sí, totalment, totalment.
1: I quan no tenim sentit de l'humor, tenim un problema.
0: I gros, sí. Bàsicament no et diverteixes tant.
1: També,
0: sí.
1: Jo també.
0: I és un rotllo, perquè la vida està perfecta per divertir-te.
1: Home, jo crec que sí, que els nostres estats naturals tenen que veure amb el gaudi i amb l'alegria de viure, no?
0: Fantàstic. Fantàstic. Molt bé, senyor tècnic, anem per la tercera part.
1: Come on.

0: Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A casa, diu, eh? A casa. A casa, que casa és a dins. I el conflicte moltes vegades el tenim a dins. És que jo sóc així i sóc tan defectuosa, però quan sigui això seré tan perfecta.
1: Ràdio Vila Sacra.
0: Em passo tota la vida intentant dissimular els meus defectes, amb conflicte totalment. I, bueno, clar, això és horrorós.
2: Això és maco, perquè tenim el conflicte a dintre, però llavors anem a les manifestacions per la pau.
0: Sí,
2: que és
0: total.
2: És molt bonic, això, també.
0: També és bonic. També és bonic. De totes maneres, clar, vivim en una guerra, en un conflicte intern, i això és una tortura, eh?
2: Ui, sí.
0: És una tortura.
2: Gastes un infern.
0: Molta, molta energia. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. I passa justament una cosa, descobreixes un conflicte dins teu i encara lluites més per destruir el conflicte. I això el que fa és que el fa cada vegada molt més gran. Per tant, potser quan assumim que no hi ha res per arreglar, que el conflicte és una invenció del personatge, doncs llavors aquí pots deixar anar moltíssim.
2: I potser apareixeria l'acceptació, llavors?
0: Jo crec que aquesta cançó ens convida directament a l'acceptació. Solo duele porque crees que importa, no se va a curar y qué más da.
2: Solo duele porque crees que importa. És molt bonic. Sí. Això em recorda aquella frase de que allà on poses l'atenció, allò creix.
0: Totalment.
2: Si tu dones molt importància, no? Si insistes, persiste, no? Si vas donar importància a la piga creix i creix.
0: Totalment.
2: I creix.
0: Podríem canviar de perspectiva, no? És a dir, si observes allò que et fa patir, no? I ho veus directament, que moltes vegades està fonamentat en un prejudici, o està fonamentat en allò que tu deies, no? En una idea que has pres en préstec, que ni tan sols és teva perquè no l'has experimentada, però ens passem l'oblida patint per coses que... ni tan sols hem experimentat i que potser no passaran mai.
2: Brutal.
0: No?
2: És que és brutal la quantitat de patiment que ens mengem amb patates.
0: Totalment.
2: Per creences completament errònies.
0: Totalment.
2: I prejudicis.
0: Sí, sí, sí. És que viure'ns és fàcil i senzill, però és que ens ho compliquem, eh?
2: Jo crec que sí. Ens compliquem, bàsicament, també crec que té molt a veure amb aquest d'aquí dalt, amb el lloro aquest, amb l'espíquer aquest d'aquí dalt, que ens ven unes motos espectaculars.
0: Totalment, totalment. De fet, fixa't que et passes tot el dia lluitant per dissimular els teus defectes, però no et preocupis, els altres no ho veuen perquè estan fent el mateix que tu.
2: Correcte.
0: Lluitant.
2: T'has per què preocupar-te.
0: Sí, no t'has de preocupar.
2: El que perquè, pensen de tu,
0: sí,
2: no cal.
0: Perquè estan preocupats pel que pensen d'ells.
2: Exacte.
0: Per tant, no cal preocupar-se. Sí, sí. Per tant, és així, no? Aquesta cançó, ara, la continuació de la cançó, es van repetint moltes de les idees, no? I llavors, per mi és una cançó inspiradora perquè crec que és que et convida això, no? Senzillament, al deixar anar, al divertir-te i a treure importància, sobretot a treure't autoimportància i a disfrutar una miqueta més, no? A relativitzar una miqueta amb tot.
2: Molt maca. El títol de la cançó era?
0: El bien.
2: El bien de...
0: Viva Suècia.
2: Viva Suècia.
0: I llavors, una miqueta, si te'n recordes, hem deixat el títol, no?
2: Ai, sí.
0: Pel final.
2: Sí, sí, sí.
0: I hem dit, bueno, i si el recuperem al final? Doncs potser el vient seria això. Mirar cap a dins i signar la pau. Amb tu mateixa. No està en conflicte. Signar la pau i això seria totalment el vient. Sí?
2: Totalment.
0: Però, clar, si a més ho vols acabar una mica més rodó, no? Plató deia que el bé... és la realitat suprema i el principi d'on deriven l'ésser, la veritat i la comprensió de totes les altres coses. És la causa de l'ordre i l'existència. Poca cosa.
2: Ahir és anar.
0: Has vist com una cançó que tu has dubtat del meu gust musical?
2: No, no.
0: I alerta, alerta, eh?
2: No ho faria mai, no ho faria mai, això.
0: Doncs què et sembla? Per estrenar la secció, què t'ha semblat?
2: Esther, m'ha agradat molt la teva secció. M'encanta, m'encanta.
0: No sempre seran cançons, eh?
2: Bueno, llibertat absoluta.
0: Coses que passen.
2: Coses que passen. Com el seu títol diu, a fora. Passen coses. Moltes gràcies, Esther.
0: A vosaltres.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent sense falta. Ah, i no oblidis el més important. L'emissora que busques és...

0: arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
2: Tanca els ulls.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Vaga educativa del primer dia de curs. El sindicat denuncia que no hi ha hagut cap avenç ni cap contacte amb el govern des del mes de juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en els 15 dies que queden.
5: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
4: La portaveu del sindicat situa la millora de l'escola inclusiva com una de les prioritats i reclama, entre altres mesures, el desplegament del personal sanitari als centres. Però el moll de l'os de la negociació, segons USTEC, és que el govern posi calendari a les actuacions estructurals que s'han de fer. USTEC reclama també recursos per les aules d'acollida i per reforçar la protecció de l'escola en català i demana un pla integral per afrontar les onades de calor als centres educatius. El sindicat defensa una transformació estructural del sistema educatiu amb compromisos i amb terminis complerts.
6: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
7: Bona nit. Gaudim de la música. Gaudeix

0: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caram!
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres per somiar.
1: Poesia tot l'any, de Ramon Besora. Publicat per Meraki. Recomanat a partir de 8 anys.
0: Llibres per somiar.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies! A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Aquest estiu, refresca't com mai.
2: Aquabrava.
1: Tens emocions fortes a la zona Aqua X-Jam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
2: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
1: A Aquabrava.
3: Ràdio Vila Sacra. L'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: FM.
1: Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

0: Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que és tan dolç com una carícia. I sabeu? Carícia és el seu títol. El sentim?
2: Ràdio. Hola, sóc la Clara Gardella. El poema que he escollit es diu Carícies i ho ha escrit Carme Cabós. He escollit aquest poema perquè és molt bonic. Carícies. Nit de Bengales. El respir de les fulles denses de l'aire. La gran lluna jugant entre crisàlides. Les braçades del mar vessant les platges i les teves carícies sempre somiades.
1: Moltíssimes gràcies, Clara, per recitar aquest poema tan ben recitat. Ens has fet sentir les carícies de la poesia. Fins al proper embaladits. Adeu.
2: Adeu, embaladits.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: I allà una panarola. I aquí una rata.
1: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: La meva opinió d'avui és que ha arribat a un punt que no sé què opinar. Perquè tothom opina i tots són opinions diferents. Opinions de tota mena, extremistes, canviants, efímeres, enfonaments, sense... Opinen els experts. Opinen els que creuen que són experts. I opinen els que no són experts i ho saben. I per això, tots plegats, estem immersos en un gran mar de dubtes i opinions que ja fa temps que van a la deriva, sense rumb, canviant de direcció constantment. I això fa que estiguem molt cansats de tot. Obren portes i se'ns omple l'Empordà com mai. Ens sentim envaïts. I potser no ens agrada, però sincerament, ho entenc. Necessitem sortir, passejar, contemplar la natura i canviar d'aires. I és clar, els aires de l'Empordà són meravellosos. Llàstima que n'hi hagi que no sàpiguen ser respectuosos amb els altres, que se saltin totes les normes i que, a més, ho pengin a les xarxes. Per mi, tots aquests no cal que tornin. Perdoneu, que ha arribat un punt que no sé què opinar, però és la meva opinió.
4: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
6: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
7: Ah, amiga.
8: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

La H aspirada no se sol pronunciar en català i en la majoria de casos només té un valor etimològic. Per exemple, haver, hivern, hora. Però, com passa sovint en aquesta vida i sobretot en la llengua, hi tenim excepcions. En el verb jalar, de menjar. En algunes onomatopeies i quan riem. En estrangerismes no adaptats fonèticament al català i en noms propis que conserven la pronúncia de la llengua d'origen. Pol, hippie, hobby... Una cosa important a recordar. Jalar, haiku o holding són estrangerismes inclosos al diccionari normatiu però mantenen la H aspirada. No necessàriament fan la H muda perquè s'hagin inclòs al diccionari com ha passat en vol, ok o aixix. Ah, i un petit detall que afecta l'ortografia. Quan aspirem no apostrofem. El nano és de jalar. Quan no aspirem apostrofem. El partit d'en vol. I recordeu de riure

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Palamós al Baix Empordà tanca temporalment alguns camins de l'espai natural del Castell Cap Roig per seguretat. Els motius són l'erosió que pateix la zona, que es va cremar al novembre, i el risc de despreniment a Cala Corps, Girona. Núria Peraire.
2: Diverses senyalitzacions a les entrades dels camins indiquen que estan tancats a persones i ciclistes. Afecten dos trams. Un és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de la gent feia que se n'accelerés l'erosió i es feia més perillós. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat, que segons l'alcaldessa Maria Puig hi farà accions de regeneració.
3: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar. S'està erosionant molt més de pressa, a part doncs, del risc de caiguda de branques, que això també es va valorar que esclar, hi ha arbres que també han sigut afectats.
2: Al tram del mirador de Calacorps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. De fet, l'accés per mar ja estava limitat. Ara en tanquen el camí i esperen que el ministeri, de qui depèn el mur, hi pugui fer actuacions de millora.
3: Informacions del geòleg ens porten a tancar també aquesta zona sobre Cala Corps. Ens preocupa aquest penya-segat, diguéssim, és una zona de costes que esperem que el ministeri pugui fer actuacions.
2: Tot i els talls, l'alcaldessa recorda que el camí de ronda es pot seguir fent per vies alternatives.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
6: Creus que t'haig de dir l'hora cada hora? Si tens el mòbil sempre a la mà?
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Reunem.

0: El camí de les herbes, amb Alícia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Alícia Herrera, una nova entrega parlant de plantes i aquesta setmana toca...
2: Doncs aquesta setmana parlarem de rituals d'estiu.
1: Molt bé.
2: Amb plantes.
1: Doncs comencem, si et sembla, que és el que ens proposes.
2: Sí, mira, pels voltants de Sant Joan, si tenim ganes de fer alguns rituals amb flors i plantes, perquè en aquesta època de l'any és quan les flors estan més esplendoroses, és el principi de l'estiu, finals de primavera, i a més coincideix pel solstici d'estiu. És com si el sol s'aturés, el solstici ve d'això, sol quiet en el cel, i després torna enrere, diguéssim, ja tornarem a entrar a l'estiu i a la tardor i a l'hivern i vinga, segueixen els cicles,
1: la volta, el cicle.
2: Els cicles de la vida. I durant el solstici d'estiu es celebra així a la bruixeria pagana, diguéssim, la bruixeria bona, que també està relacionada amb herbes i tot això. Es celebra el festival de l'Ita. Es celebra que la terra està fecundada, que a partir d'ara la terra ens donarà els seus fruits. Això és molt bonic. I Sant Joan és una festa, i el solstici d'estiu, que s'ha celebrat des de temps immemorials. El que passa que sempre el cristianisme ha agafat aquestes festes i les ha santificat, i en aquest cas ens toca celebrar aquest senyor, en Sant Joan. Doncs parlem, si vols, d'algun ritual que podem fer fàcil amb flors.
1: Comencem.
2: Aquest ritual es pot fer tan fàcil com vulgueu o tan complicat com vulgueu. Explico primer la part més complicada, que tampoc és tant. Es tracta d'agafar un bol gros, on te'ns càpiga, per exemple, a la mida per netejar-se la cara, un bol de sopa, diguéssim, gros, i posar-hi aigua de 7 fonts diferents.
1: Caram!
2: Sí. Aquesta és la part complicada, d'anar a buscar aigua en plena sequera, encara que ara ja no la tenim, però de 7 fonts diferents. Però sí que podem agafar aigua especial si estem al costat del mar, del mar, o si estem al costat d'un riu, d'un riu, o d'una font que ens agradi, o mira tu, de l'aixeta de casa, si volem. Però la qüestió dels rituals és posar-hi la intenció, i en aquest ritual li posarem una intenció de neteja de tot el que no ens ha agradat durant aquests 6 mesos, des del solstici d'hivern fins al solstici d'estiu, i desitjos que vulguem per la nova temporada, per tot l'estiu i el solstici d'hivern.
1: D'acord.
2: Vale, això és la intenció que hem de posar. Llavors hem d'anar a recollir plantes, 7 flors. Podem donar pistes. Tradicionalment s'han recollit flors que estan florides per Sant Joan, com podria ser la ginesta, l'hipèric, la Maria Lluïsa, el fonoll, la malva, el romaní, la sàlvia, la sempreviva, però també valen dos altres, l'artemisa, la lavanda, la ruda, la rosa, totes les plantes que tenim al jardí. Això és bonic perquè mentre vas buscant una planta o una altra, pots connectar amb l'essència d'aquella planta, què t'aporta, què te significa per tu, i posar-hi una flor a dintre d'aquesta aigua. L'aigua es deixa tota la nit en repòs. Si fos a fora, millor que li toqui la lluna, si n'hi ha, o les llums de les estrelles, i l'endemà amb aquella aigua te rentes la cara amb la intenció aquesta de rentar, de purificar, de neteja i de desitjos bons per la temporada vinent.
1: I posaríem les 7 plantes en aquesta aigua o una?
2: No, posem les 7.
1: 7 fonts amb la seva aigua.
2: Exacte.
1: Més les 7 plantes.
2: Les 7 plantes o flors, Podríem posar-hi una flor de cada o dues, perquè també queda bonic. Veiem, si t'ho pots imaginar, el bol en ple de plantes de colors diferents i que transfereixen les propietats a l'aigua. És un ritual fàcil de Sant Joan i bonic. Aquí ja li diem revetlles a les festes aquestes que es fan per Sant Joan, però hi ha altres llocs de Catalunya i de la resta de la península que li diuen verbena, i la verbena és una planta perquè en aquella època, fa temps, es pensava que si anaves a buscar verbena el dia de Sant Joan podries trobar marit.
1: Caram.
2: Llavors anaven tot de grups d'adolescents a buscar la verbena a la nit de Sant Joan, i mira, aquí això ha derivat el nom.
1: Sí. És curiós, mira, una cosa més que hem après avui, Alícia.
2: Podem parlar, si hi ha temps, d'una petita recepta amb verbena que s'han fet sempre tradicionalment filtres d'amor. I és una recepta que trobareu a la web de Tau Silvestre, que és una meva amiga, que es dediquen a recopilar receptes de plantes. Llavors, has de buscar 5 flors de verbena, o un múltiple de 5, això és molt important per al ritual, macerar-les amb vi dolç durant 28 dies, que és tot un cicle lunar, deixar-les a sol i serena durant aquests 28 dies, després filtrar-les i les embotelles. Això saps per què serveix, Mercè?
1: Doncs no.
2: Per atreure l'amor. Mm. Però l'amor bonic, eh? L'amor del cabal. Doncs mira, podríem provar-ho també, eh? La verbena no és una planta que es troba fàcilment, encara que no hem parlat d'ella.
1: Alguna altra recepta d'aquestes màgiques per aquestes dates del mes de juny que tinguis, Alicia?
2: Sí, podem parlar d'una falguera, que en aquest cas no és una flor, és una falguera, que es diu, el seu nom científic és Pteridium equilinum. És la falguera típica, que si tu dius falguera, tothom s'imagina aquesta fulla en forma de falguera. Aquesta falguera, la nit de Sant Joan, les seves espores, perquè les falgueres no se multipliquen per flors, sinó per una altra, són tan antigues dintre de l'evolució que es multipliquen per unes, fan com unes rodonetes on hi ha les espores, que és allò el que és com una llavor de la falguera. Doncs aquestes rodonetes que estan clavades o ajuntades, annexes a les fulles, quan una falguera d'aquesta espècie, quan la girem, a vegades veiem aquestes rodonetes de color daurat, són les espores, on estan les espores, doncs això la nit de Sant Joan es transforma en monedes. I llavors havia de posar una tovallola sota d'aquestes falgueres, resar no sé quin conjur, que ara no me'n recordo, i l'endemà anaves a buscar les monedes que havien deixat anar. Això també és interessant, no? Si viviu en un lloc que hi hagi falgueres a prop, ho podeu provar.
1: Mira, no hi perdem absolutament res, Alicia, no?
2: Ah, clar que
1: ja
2: no.
1: Només el que deiem, no? Amb la intenció, vés a saber què és el que podem aconseguir.
2: Amb la intenció es aconsegueixen, eh? Diuen que la fe mou muntanyes, eh? Realment amb la intenció pots aconseguir moltíssimes coses.
1: Clar, però quan estem parlant de plantes i de flors, en aquest cas, no? Tot sembla com molt més màgic i és tan tradicional,
2: sí,
1: no?
2: Sí, i és portar la natura una mica a dintre de la casa, eh? I a dintre de les ciutats també, i aprofitar aquestes plantes que són molt humils, que les trobem hasta en els escocells dels arbres, doncs per fer un ritual bonic pel dia de Sant Joan.
1: Alicia Herrera, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació, per aquests rituals, i fins a la propera.
2: Moltes gràcies.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Bona nit.

0: A l'agost, les festes majors de Catalunya viuen el seu moment més àlgid. Però, si ens hi fixem, darrere les taules de so encara hi ha poques dones. Segons l'Anuari de la Música, només un de cada tres projectes musicals amb dones al capdavant arriba als escenaris, ens ho explica Clàudia Roses.
1: La presència femenina als grans escenaris catalans va tancar el 2025 amb una xifra rècord, el 46%. Les dades les publica el grup Enderrock i l'ARC, l'Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya. Tot i això, els projectes amb lideratge femení baixen del 34 al 29%. Per les DJs, la bretxa és encara més gran, tot i que algunes noies ja fa anys que obren camí.

0: Sí, sí que és veritat que al principi em trobava molt sola, però a poc a poc sí que he anat veient un canvi que puc entendre que sigui una miqueta desafiant, que no sabràs com et tractaran, no sabràs si saps suficient, potser salta el síndrome de la impostora aquest.
1: Alguns ajuntaments treballen per revertir la tendència en la programació local, com és el cas de Maçanet de la Selva, ho explica la regidora de Festes i Joventut, Júlia Barceló.
2: Fa un parell d'anys el Punt Lila ens va fer un retorn de com havia vist la situació, jo sincerament mai m'ho havia plantejat. Arrel d'aquest retorn vam veure que realment només hi havia hagut una noia sobre l'escenari i era perquè formava part d'un grup majoritàriament de nois. Llavors, ja l'any passat i aquest, doncs ho hem tingut una mica més en compte. Tot i així, no hi ha una equitat, però sí que estem una mica més pendents d'això per donar cabuda a tots dos gèneres.
1: Més enllà de la representació, pujar a l'escenari encara té un pes que les dades no expliquen. Així ho afirma la DJ Anna Gisbert.
3: Si tu veus un cartell Anna Gisbert i no saps què fa, pensaràs, buah, ara vindrà aquesta a ficar-me qualsevol cançó. En canvi, si veus un tio, és veritat que la gent ja s'espera com més maleanteo, no sé si l'explico. Cada vegada, per sort, el prejudici es trenca molt més i jo intento que també sigui així. I també és veritat que les generacions joves creixen amb la ment més oberta.
1: Les professionals coincideixen que les xifres reflecteixen les barreres de gènere que viuen a la seva feina i asseguren que encara queda molt camí

0: Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Formació i consultoria de recursos humans. Entra a deco.es i descobreix-ho. Pareu bé l'orella.
1: A Igualtat, dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, et pots beneficiar d'un 100% de bonificació si no superes els 9 metres cúbics d'aigua al mes. Si el superes, en gaudiràs d'un 50%. Sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web h.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
2: Propostes en xarxa.
3: Diu la tradició que la imatge de la Mare de Déu de Roca Corba va ser trobada en una cova prop del santuari. Tot i que en un inici es volia construir la seva capella a Serra Alta, la llegenda diu que cada matí, quan els operaris es disposaven a iniciar els treballs, les eines desapareixien i es trobaven al lloc on actualment hi ha el santuari de Roca Corba, a la muntanya que porta aquest mateix nom. Fa anys i panys, fins i tot segles, que el santuari de la Mare de Déu de Roca Corba genera gran devoció i és punt de pelegrinatge, especialment provinents de poblacions de l'entorn com Banyoles, Girona i Olot, però sobretot de Canet d'Adri. Des del santuari, al cim, gairebé a 1.000 metres, hi ha unes vistes espectaculars. S'hi pot arribar a veure el Cap de Creus, les Illes Medes, les Gavarres, el Montseny, el Montgrí i el Puigmal. No és casualitat que li diguin el mirador del Gironès. El santuari, que data del segle XVIII, és bé cultural d'interès nacional i podeu entrar cada primer diumenge de mes al matí. Però si hi aneu qualsevol altre dia, també gaudireu de la seva curiosa ubicació, una gran roca que, vista des de sota, recorda la popa d'un vaixell. Si busqueu una de les millors panoràmiques de les comarques gironines, visiteu el santuari de Roca Corba. Tota la informació que us fa falta per arribar-hi la trobareu al web turismegironès.cat.